0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Tecno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició, les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Peus a la...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio diumenge 13 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Leon Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui mirant amb lupa l'informe PISA. Just després, avui no us podeu perdre una història d'intel·ligència artificial amb un experiment que ha preparat el Neil Harbison. Ho anirem explicant al llarg d'aquest programa. Però avui molt atents al que passi a l'antena del Suplement de Catalunya Ràdio a partir de 2:15. De seguida més de...

0: costarà acostumar-s'hi, però aquesta és la nova sintonia que hem escollit per Cartes a l'Empar. És el nou espai al suplement d'Empar Moliner. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu a l'Empar Moliner inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries. I a partir d'aquí, l'Empar hi diu la seva. Cada diumenge a les 11, avui segon capítol, fins i tot potser l'Empar ens ho relliga amb un bon vi. També tindrem avui, just després, les Amigues de les Arts, la Rosa Redon i la Marta Ferrem, les recomanacions gastronòmiques i seriàfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'exfutbolista del Barça, Gerard López, interessantíssim, segur. I acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui comencem destacant que els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho va fer ahir i també s'hi va sumar el seu màxim rival, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i també el multimilionari Elon Musk. Segons ha explicat a 3CAT Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
2: De fet, el director d'OpenAI ha dit que desestima sortir a borsa el 2026, com inicialment tenia previst, a causa precisament de l'actual clima advers, diu. Suècia es prepara per a les eleccions d'avui que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Un sector de la població vincula els problemes de seguretat del país a la migració.
4: Hem d'anar en aquesta direcció. Tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
2: Paradigma en un altre temps de l'estat del benestar i la socialdemocràcia. En els últims 4 anys, el govern conservador, amb el suport extern dels ultres, ha accelerat el procés de privatització dels serveis públics i ha implementat algunes de les polítiques migratòries més dures d'Europa. I l'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100, i això anirà més si no millora la situació geopolítica. Sentim el director en Economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions també a 3CAT Info.
5: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
2: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Ahir la tarda hi va haver manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. Ho explica aquesta mestra als micròfons de Catalunya Ràdio.
6: Vinc de l'Institut Illes Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i a més amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
2: És la primera mobilització del curs dels docents valencians que no descarten tornar a la vaga indefinida. La manifestació de València va plegar ahir a la tarda unes 10.000 persones. I el magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, proposa no amnistia Jordi Turull perquè considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació en el seu cas. Ho diu en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple que es farà el pròxim dia 22 de setembre. I sobre Ceuta, el govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 d'aquestes persones són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
7: política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto.
2: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els migrants que encara queden a la ciutat. La pel·lícula Woman Unknown, de la directora danesa May Eltuki, ha guanyat el Lleó d'Or, el màxim guardó del Festival de Cinema de Venècia. És un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. La directora ha resumit així la cinta.
8: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
2: La seva protagonista, Matilda Arcel, ha guanyat la Copa Volpi a la millor actriu. El triomf arriba en una edició marcada pel debat sobre la presència femenina darrere les càmeres. May Eltuki era l'única directora que competia en solitari a la secció oficial integrada per 21 pel·lícules. Una situació que ha generat crítiques i ha reobert el debat sobre les dificultats que encara afronten les dones dins la indústria cinematogràfica. La resta del palmarès, el gran premi del jurat, ha estat per Possible Love, del director sud-coreà Lee Chang-dong, mentre que el premi especial del jurat ha recaigut en el documental sobre Gaza titulat NASA. I Dau, del cineasta rus Ilira i Jiranovski, s'han dut el premi a la millor direcció per una pel·lícula sobre el totalitarisme estalinista. En esports, el Barça juga avui al Camp del Llevant a un quart de 5 de la tarda en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. La novetat serà Eric García, sancionat a la Champions, que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas al Camp del València. Ahir, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A segona, derrota del Girona Montilivi contra el Castelló 1-2, després d'haver aguantat molts minuts amb un menys per l'expulsió d'Abel Ruiz. Avui a 6:45, Mallorca-Sabadell. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Woman juga avui al camp de l'Eibar. A la segona divisió, com dèiem, Girona 1, Castelló 2. En bàsquet avui, Barça i l'Erna Lleida disputen la final de la Lliga Catalana. El partit serà a les 12 i es podrà veure a TV3. En motor avui a les 2 del migdia es farà la cursa llarga del Gran Premi de San Marino de MotoGP en directe a l'Univers MotoGP. Ahir, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint, que el deixa a 14 punts del líder, Jorge Martí. I en ciclisme, Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Avui, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
9: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
1: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
10: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
1: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
10: Aquest cap de setmana, Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini.
1: Univers MotoGP.
11: Perquè el Mundial és nostre.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, una temporada més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa. Som-hi.
12: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
13: A la nostra escola, al centre de Lleida, a les aules vam arribar a registrar fins a 33 graus. I tot això amb només un ventilador de peu per aula, perquè no tenim cap espai climatitzat, del tot insuficient quan les temperatures són tan elevades. Com a cap d'estudis del meu centre, el que més em preocupava era veure com aquesta calor afectava tant els docents com l'alumnat. Costa molt mantenir l'atenció, apareixen el cansament i el malestar, i fins i tot alguns alumnes van haver de marxar a casa amb marejos o mal de cap. Els mestres també feien classe en unes condicions molt difícils, intentant adaptar aquestes activitats, buscant els espais més frescos i vetllant pel benestar de l'alumnat. Abans, aquests episodis eren puntuals, però ara la calor extrema s'ha convertit en una realitat que s'allarga des del maig fins a ben entrat l'octubre. Els docents som treballadors de la Generalitat de Catalunya. Ens empara la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, que estableix que la temperatura màxima en espais de treball i interiors no hauria de superar els 27 graus. treballar i fer classe en aules a 33 graus no només dificulta la tasca educativa, també planteja una qüestió de compliment de les condicions laborals. Les escoles han de ser espais segurs i adequats per aprendre i treballar. I climatitzar els nostres centres educatius ja no és un luxe, sinó una necessitat.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Pili Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. Més de la meitat dels centres educatius no poden garantir encara ara que l'escola no sigui un forn. Només un de cada 10 centres està climatitzat. I les previsions diuen que a partir del 2030 hi pot haver una quarta part del curs amb temperatures superiors als 27 graus. El canvi climàtic ha impactat de ple a les aules. Aprendre a més de 35 graus. Missió impossible. Què hi podem fer? En parlem amb
14: Joan Cuevas, cap de projectes d'equitat.org, responsable de l'informe Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país. Aleix Vidal, mestre de l'escola Mugent de la Roca del Vallès i impulsor de la plataforma Aules que cremen. Ferran Campillo, pediatre i coordinador del grup de treball de salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria. I Montserrat Duran Tauleria, directora general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya. Sentirem també els testimonis de la Gemma, l'Aranxa, el Víctor, el Bernat i la Sarai. Sentirem també el sentit de l'humor del Sergi Vives i acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
2: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs en els últims anys s'han multiplicat les queixes de professionals, famílies i alumnat sobre les condicions tèrmiques a les aules i un grup de mestres ja ha denunciat davant d'Inspecció de Treball les condicions de calor a les aules. I s'haurien duplicat, segons els experts, les consultes pediàtriques per cops de calor, marejos, febres de calor, inflamacions associades a les altes temperatures al maig, al juny i també al setembre. L'informe Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país, d'Equitat.org, que Marça Torres, Institut Metropoli, i Isabel Ruiz, Mallent, de la UOC, Joana Ortiz, d'IREC, i un grup d'experts de l'àmbit climàtic de la salut social i educatiu recull l'impacte de la calor en els aprenentatges i alerta que pot suposar una disminució de 7 punts PISA per curs en el nou escenari climàtic. Benvinguts tots, Joan, Aleix, Ferran. Com hem arribat fins aquí?
15: Jo el que diria és que tenim del global de 2.500 edificis en números rodons que hi ha a Catalunya, sobretot tenim la meitat que estan fets abans de l'any 2000 i no han estat reformats amb un objectiu climàtic, i aquests sabem segur que no poden sostenir una temperatura per sota dels 27 graus en aquest un quart de dies lectius que sabrem que hi haurà per sobre de 27 graus a partir de l'any 2030. Per tant, molt crític aquests 1.200 centres, i la resta, que no sabem ben bé en quina situació estan, però que sabem que molts doncs tenen cobertes molt irradiades en aquests dies de sol, que poden tenir mals tancaments, que poden tenir una orientació que acumula molta calor, i en cap cas hi ha hagut una política ambiciosa dirigida estructuralment al conjunt de centres per revertir-ho. Sabem que tot això, que fins ara parlàvem intuïtivament que podia afectar amb aprenentatges, com ja s'ha dit, sabem que objectivament amb moltíssimes dades això afecta críticament els aprenentatges, fins i tot mesurat en PISA, afecta les condicions laborals i molt fàcilment en els propers 2-3 anys pot afectar implicant dies d'absentisme de molts nanos perquè les famílies tinguin por de portar-los, pot afectar amb suspensions de dies lectius, per tant amb pèrdua de dies lectius, per tant podem està tocant moll de l'os del dret educatiu, i per tant aquí és on volem posar l'alerta. Per això van decidir fer aquest informe de vigilem, perquè això pot estar tocant el moll de l'os.
2: Aleix?
0: La pregunta era com he arribat fins aquí.
2: Sí.
0: Ja consten incidències relacionades amb la calor en instituts des del 2017. Algú va informar que ja registrava una primera queixa per calor a Educació per Comissions Obreres el 2010. És a dir, no és una cosa que vingui de nou. Quan sentim parlar els polítics aquests dies, sembla com que és una cosa nova d'ara i que s'hi han posat ara i que començaran plans i estudis i un pla pilot. I això ja ve d'enrere, i de fet des del 2023 ja hi havia un pla que havia de climatitzar no sé quants espais de centres, s'ha com aturat.
16: tots els números són bastant esperpèntics, perquè si fas càlculs hi haurà molts alumnes que sortiran del sistema educatiu sense haver vist temperatures inferiors a 30 graus del maig a l'octubre, diguéssim, perquè no s'haurà climatitzat res amb el temps que estaran al sistema. I la situació a les aules, els mestres fem de tot, ens toca apagar focs en mil sentits, però és que resulta també ens toca muntar ventiladors, ruixar els nens amb un ruixador d'aigua, i mentre també hem de fer educació afectiva sexual, educació vial, la intel·ligència artificial, a veure com aprenen, sentit crític. A l'escola hem de fer moltes coses i amb unes condicions que cada vegada són pitjors.
2: Ferran Campillo.
17: Doncs, d'una banda, com apuntaven ja alguns companys i com heu esmentat a l'inici, no? Venim d'una situació de canvi climàtic des de fa moltes dècades que molts científics i molts experts doncs, han anat alertant. Jo recordo fa 10 anys que fèiem també una alerta sobre com això aniria impactant cada vegada més a la salut i molt particularment a la dels infants. Per tant, és una situació doncs, àmpliament coneguda que malauradament doncs, a nivell d'aquells que prenen les decisions a nivell polític o fins i tot nosaltres com a societat doncs, que no hi hem posat prou èmfasi per resoldre-ho i tenim la situació que tenim. I d'altra banda, doncs, que la infància no ha estat mai una prioritat doncs, per la majoria de governs i d'administracions que hem anat tenint, no? Aquí i a molts altres indrets, però la infància no vota, no té sindicats i, per tant, no ha estat mai una prioritat. I això fa doncs, que les condicions a les que ells han d'estar, han d'aprendre, han de créixer, no està a l'ordre del dia. I això fa que doncs, territoris com el nostre siguin dels territoris europeus doncs, amb major pobresa infantil i més infants en situació d'exclusió social. No? I per tant, jo crec que portar aquesta mirada cap a la infància els ajudarà no només amb ells, sinó també a tota la societat i a tota la comunitat en general.
2: Ara, Ferran, m'has fet riure amb això de la infància no té sindicats. Jo crec que a casa han muntat un de sindicat i a moltes cases hi ha sindicats de nens que reivindiquen. Marta, per aterrar el tema, comencem sentint testimonis. Què ens ha arribat?
18: Mira, la Meritxell al Telegram, que ens va dir: el tema de la climatització dels centres educatius és un gran problema també a les llars d'infants municipals. És vergonyós que tots els ajuntaments i entitats públiques gaudeixin d'aire condicionat a tot arreu i que els infants i joves segueixin sobrevivint en edificis que no estan preparats per aquestes temperatures. És insostenible. Sentim també la Gemma. Ella és professora d'un institut de l'Alt Penedès.
19: Aquest curs 26-27, amb la mateixa calor que el vam deixar al juny, quan al meu institut vam haver de trucar dos cops a l'ambulància per dos cops de calor d'alumnes de diferents nivells durant la setmana del crèdit de síntesi, que estàvem fent jornada intensiva, però tot i així la calor era insuportable. Només comptem amb un ventilador per classe, cosa que és totalment insuficient i que no li arriba ni a la persona que el té a un metre seu. És una situació que dificulta la tasca del professorat, que no pot ensenyar bé d'aquesta manera, dificulta la tasca d'aprenentatge de l'alumnat, que no es pot concentrar, que no pot rendir amb aquestes calors, i un departament d'ensenyament que aquest curs 26-27 encara ens demana que allarguem més la jornada intensiva gairebé fins a les dues. Totalment insostenible i no sabem com ens ho farem. Això no és respectar l'educació ni és donar una bona educació als nostres fills i filles.
18: I el Bernat és pare d'una nena de 6 anys amb cop de calor a l'aula amb diagnòstic del metge de capçalera.
20: El 8 de juny, la mestra de la nostra filla de 6 anys ens va trucar al migdia, abans de dinar, dient-nos que tenia febre i que se sentia molt, molt marejada. Quan la vam portar al metge, al CAP, la pediatra va dir que pels símptomes semblava un cop de calor. Sabem que l'escola ha estat adherida a aules que cremen, doncs perquè cada estiu pateixen altes temperatures al centre, així que ens hi vam posar en contacte i seguint la seva guia vam fer les diferents queixes. La veritat és que com a família dona molta impotència i és molt indignant que amb les dades que hi ha, que s'han anat recollint durant els mesos d'estiu i que seguirem tenint a partir de setembre, doncs no es climatitzin les escoles igual que es pot fer i que es fa amb altres espais públics. I a més, les escoles on hi ha un col·lectiu tan vulnerable com els infants i que no es protegeixin. Malauradament no veiem cap signe que s'hi posi una solució aviat. No sabem què hem de fer, posar-nos una vena als ulls i seguir igual.
21: I si em compreu un ventilador petit per l'insti? Amb tanta calor no puc pensar.
22: La
14: La calor excessiva perjudica l'aprenentatge i la salut de l'alumnat i els mestres, i no actuar pot comportar menys dies lectius i pitjors resultats. Anna Basanta.
18: Avui a l'Ofici d'Educar, aprendre a més de 35 graus. Missió impossible, què hi podem fer? Sentíem aquests testimonis, podríem pensar que parlem d'una escola d'un país tropical, però no, parlem de Catalunya. Sabem que no parlem ja d'episodis puntuals de calor, sinó d'un problema que anirà més, tot sembla. Indica, hem sentit què està passant en alguns centres, ara volem saber què està fent i què pensa fer l'administració. El Departament d'Educació en els darrers cursos ha desenvolupat un pla de xoc per les altes temperatures, pel qual s'han instal·lat sistemes de refrigeració en uns 200 centres. Ens acompanya Montserrat Duran Teuleria, directora general de Centres Públics de Catalunya de la Generalitat. Segons les dades que tenim, només un de cada 10 centres estan climatitzats. Si un edifici públic supera de manera reiterada de temperatures incompatibles amb la feina dels adults, es considera un problema laboral, però amb infants i joves costa una mica més que això sigui una prioritat. Montserrat Duran Teuleria, benvinguda. Quin és el diagnòstic que fa el Departament de la situació tèrmica dels centres a Catalunya?
3: Mireu, doncs la situació, diguem-ne, dels centres de Catalunya és que, tal com molt bé estàveu dient, la situació de canvi climàtic ha fet que la realitat de la realitat dels centres educatius siguin diferents a les que teníem de fa uns anys. Els centres en aquest moment necessiten actuacions de millora per atendre aquestes situacions de temperatures extremes. Els últims 20 anys la inversió que s'ha fet en els centres educatius ha estat baixa i, per tant, tots aquells temes que són de preparació prèvia dels equipaments perquè pugui haver-hi un bon confort, és els tancaments, els aïllaments, i així s'han treballat poc i, per tant, aquí tenim dèficits. Tenim un pla de xoc que es va engegar en la legislatura passada, en la qual s'esquematitzava un espai de cada centre educatiu una mica com a plantejament de refugi climàtic. Això, en el context actual, en el qual els períodes de temperatures altes, doncs, cada vegada són més extremes i més perllongats, fa que segurament hem de repensar les actuacions en els equipaments educatius per donar una bona resposta a les condicions educatives dels alumnes i dels docents, per descomptat.
18: Quants centres us consta, Montserrat, que tinguin problemes greus de climatització?
3: A veure, afinar quants centres d'això és complexa, però el que heu de pensar és que tenim en aquests moments 2.500 centres educatius, és una xifra molt elevada i, per tant, a partir d'aquí les condicions que podríem dir que són greus per un centre educatiu depenen de qüestions molt diferents, de la zona on estiguem, de l'orientació del centre, de les característiques constructives, de molts factors. Per tant, no podem determinar de quin número és exacte dels centres, però és una xifra important perquè, en realitat, en aquestes situacions extremes no tenim cap centre preparat. Per tant, uns seran més greus que altres, però el conjunt dels centres són els que necessiten millores per tenir un bon confort climàtic.
18: Us han arribat queixes dels docents? Perquè dèiem en començar que hi ha docents que ja han presentat denúncies a Inspecció de Treball.
3: Sí, certament no. Doncs alguns centres ja han fet arribar les seves queixes, les seves denúncies per les situacions, diguem-ne, que tenien. Són queixes, doncs, idònies, no? En les circumstàncies, diguem-ne, que tenim, raonables, només que idònies, raonables, entenent, doncs, que les situacions, diguem-ne, que tenim actualment en els centres educatius, doncs, no són les millors que hauríem de tenir. Tota Europa està canviant les seves condicions i tots hem sigut coneixedors les notícies llarg d'aquest temps de les dificultats d'aquelles qüestions que no han estat climatitzades, doncs, per adequar-se a la nova situació que tenim.
18: Segons l'informe d'Equitat.org, el que caldria és una inversió que aniria dels 500 a 1.300 milions d'euros. Què s'està fent aquest curs? Quants centres se'n beneficiaran? Una mica el que seria la inversió i el calendari, sobretot en quines actuacions, no? Ventiladors, climatització, rehabilitació, ombres...
3: Parlàveu d'aquest informe d'Equitat.org que parlava de 500, 1.300 milions. Nosaltres xifrem això amb una xifra molt més elevada. L'inversió necessària segurament no baixaria dels 2.500 milions d'euros, diguem-ne, per fer un plantejament integral, diguem-ne, aquest conjunt de centres. Però bé, en tot cas, com que aquestes xifres tenen una magnitud molt important i els fons de finançament europeus, doncs, que hi han hagut fins a aquest moment, normalment han anat amb temes de sostenibilitat o d'eficiència, però no amb temes de climatització, Per tant, hem de pensar en plantejaments, diguem-ne, més segmentats i progressius, de manera que tinguem un horitzó amb una integració conjunta i global, però de moment hem anat fent diferents accions. Una de les accions és quin és l'estat dels equipaments en quant als seus envolupants, els seus tancaments, els seus aïllaments de parets, de coberta, etc, etc. I en això, al llarg d'aquests últims anys, s'han invertit uns quants milions, aquest any 15 milions, en millorar les condicions d'aquests edificis. Hem obert també un pla de col·laboració amb els ajuntaments per a fer obres de reforma, ampliacions i millores, en les quals aquells que considerin que la seva prioritat també és aquest estat dels equipaments en quant als tancaments i als seus aïllaments també poden invertir d'aquests 100 milions d'euros, doncs poden invertir també en aquest concepte. Després tenim un pla per començar la climatització completa a 100 centres, una inversió aproximada d'uns 100 milions d'euros en dos cursos. Els centres que s'estan en aquests moments fent el seu projecte de nou ja incorporem de per si la climatització, cosa que no incorporava cap dels centres fins a aquests moments. Parlem de situació de confort, però a la vegada també parlem dels temes doncs, del consum energètic i de l'eficiència. Per tant, per preparar aquest desenvolupament, també s'estan posant plaques solars a tots els instituts. Al llarg d'aquest any es farà una part molt important i al llarg de l'any, entenc que a principis de l'any que ve pràcticament tindrem tots aquells instituts en què el seu sostre, la seva coberta ho permet, tindrem també plaques solars instal·lades. Pel que fa a escoles, tot un bloc de centres també se'ls va posar ja en el seu moment plaques solars i alguns ajuntaments també han fet actuacions d'instal·lació de plaques escolars.
4: I, Montserrat, a nivell pràctic, per les famílies que ens puguin estar escoltant, no? Quan notaran les famílies aquests primers canvis? Famílies i docents, que són els que estan el dia a dia allà i que allò és un forn, no? El compromís concret que pot assumir el departament avui?
3: Avui estem dient, aquest estiu hem col·locat, faltava una mesura, diguem-ne aquest consell que dèiem, que eren aquestes mesures mitigadores, no?, que poden, previ a climatitzar la seva qualitat del centre, doncs són la instal·lació de ventiladors. De ventiladors de sostre o de paret, que milloren les condicions, diguem-ne, de les aules. En situacions extremes és difícil que donin resposta, però quan no estem en tan extremes, doncs milloren molt les condicions. Aquest estiu mateix ja hi ha 227 centres que s'han instal·lat aquests ventiladors, entre finals d'any, principis d'any, uns 150 centres més, i aquesta és una actuació que s'anirà fent progressivament perquè és més ràpida de poder fer tant pel que fa a la instal·lació com pel que fa als seus costos, i en paral·lel aquests altres 100 centres que us deia que disposarien, diguem-ne, d'un sistema de climatització global amb dos cursos escolars.
4: Doncs Montserrat Duran Teuleria, directora general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Mama, ara la nostra classe és com una sauna i a l'hivern ens parem de fred.
22: Les escoles del país es van dissenyar per a un clima que ja no existeix. Milers d'alumnes estudien en espais que comprometen la seva salut, benestar i aprenentatge. Ismael Palacín.
4: Doncs ja hem sentit què està fent l'administració, però per entendre l'urgència d'aquestes actuacions hem d'entendre també què significa realment per un infant i pels docents passar hores en una aula a 33, 34 o 35 graus, Ferran Campillo. A quina temperatura una aula deixa de ser segura per a un infant?
23: Probablement trobaríem la temperatura de confort i òptima per l'aprenentatge doncs al voltant dels 20-25 graus. Per tant, amb aquestes temperatures que estem comentant ara, de per sobre no només de 27, aquests 30-33 graus, doncs ja no és una qüestió només de molèstia o d'incomoditat, sinó que comença a tenir unes derivades molt importants pel que fa a l'aprenentatge, però molt especialment també a la salut.
4: Segons l'OMS, els menors de 5 anys, que representen el 8% de la població mundial, hauran de suportar el 88% de la càrrega de malalties i mortalitat associada al canvi climàtic. Els infants tenen com una termorregulació molt més immadura i una dependència absoluta de ser hidratats, no? Per tant, els infants, diríem, Ferran, són més vulnerables, no? Què passa al cervell d'un infant quan ha de prendre aquesta temperatura?
23: Bueno, el que hem observat en molts estudis ja des de fa dècades, doncs, és que la resiliència i la capacitat de resoldre problemàtiques, d'estar atents, de resoldre problemes, doncs està afectada. No? De vegades veiem amb coses de pocs graus, no? A partir de 25, 26, 27 graus, ja comencem a identificar aquests problemes a pitjors escales, pitjor rendiment acadèmic, i per descomptat arriba un moment doncs, que veiem impactes en salut, veiem com doncs, comencen a sentir-se marejats, comencen a tenir mal de cap, i en alguns casos doncs, veiem doncs, això que en diem un síncope, no? Es desmaien o poden començar a tenir un augment de la temperatura, poden tenir febre i acabar tenint el que diem un cop de calor, no? Que pot arribar a repercutir de manera molt, molt seriosa doncs, a nivell del sistema nerviós central.
4: Quins infants, Ferran, pateixen més aquest estrès tèrmic?
23: Doncs, d'una banda, els més petitons, no? Els que són els menors d'un o dos anys, són els que tenen aquesta termorregulació que esmentaves, doncs, encara més immadura, i per tant són els que hi ha una dependència absoluta, no? Dels adults, i per tant si un infant doncs, està en un lloc amb una temperatura molt alta, doncs no té possibilitat de millorar el seu confort tèrmic. No? I després tenim tots aquells infants també que tenen alguna malaltia crònica, alguna patologia de base, doncs, que fa que es descompensin. No? Tindríem des de problemes com la diabetis o alguns síndromes, algunes malalties del sistema nerviós central, que són uns dels que estan més afectats i que poden veure fins i tot el professorat, els docents, com aquests alumnes es deterioren.
4: Parlem també de com afecta aquest sobreescalfament a les aules la capacitat d'ensenyar dels mestres, Ferran.
23: Bueno, probablement, si diem no, que els infants tenen afectat el seu rendiment acadèmic, la seva capacitat de concentració, la seva memòria, doncs ens passarà una cosa similar amb els mestres. No? D'una banda, doncs, si dèiem això, aquests marejos, aquesta falta de concentració, doncs fa que la docència doncs, sigui totalment inefectiva, no? Perquè ja ells es troben malament, poden estar marejats, poden estar no només incòmodes, sinó que realment pot arribar a afectar com s'està realitzant la docència.
4: Avui a l'Ofici d'Educar prendre més de 35 graus. Missió impossible?
5: No podem fer una piscina d'escola, mama? Jo no hi vaig, em quedo a casa.
22: Els efectes de la calor excessiva sobre l'aprenentatge i la salut dels infants i joves s'observen més freqüentment en entorns amb baix nivell socioeconòmic. Anna Basanta.
4: Doncs, com ho viuen els docents? Aleix Vidal és mestre de l'Escola Mogent de la Roca del Vallès, impulsor de la plataforma Aules que Cremen, amb més de 800 escoles i instituts. Proposeu posar un sensor de temperatura a l'escola i amb aquesta informació heu creat un mapa d'escoles on es poden comprovar les temperatures de les aules a temps reals, i el que es constata és que són moltes les escoles que superen els límits amb temperatures de rècords gens recomanables. Quin seria aquest mapa?
16: Bueno, si us connecteu a aulesquecremen.cat el veureu ràpidament, però aquest mapa, bueno, ara escoltava la senyora Montserrat Duran que deia que és difícil de diagnosticar la situació. Home, doncs si quatre professors de tecnologia de secundària i de primària hem aconseguit muntar un sistema que reporta en directe cada 5 minuts la temperatura de més de 800 aules de la Catalunya, perquè no pot fer l'administració. Nosaltres tenim un mapa on diu exactament les temperatures de les aules en directe, i segurament aquest curs passarem de 1.000 centres, perquè cada vegada n'hi ha més que ho estan instal·lant. És molt senzill, a més tenim una validació de dades, perquè si hi ha dades fora perquè ha tocat el sol al sensor, alguna cosa així, doncs també ho tenim controlat. Hi havia molta gent que posava en dubte les dades, però ara que ja tenim resposta d'inspecció de treball amb les lectures que han anat a prendre amb aparells homologats, és el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament, han constatat que les temperatures de 34-35 graus són habituals. No estem parlant d'extrems. Senyora Duran deia que són episodis extrems, situacions extremes. No estem parlant de situacions extremes. Estem parlant del dia a dia des de principis de maig fins a finals d'octubre.
4: Aleix, entrem per posar-nos en situació en una aula en el que hi hagi 34-35 graus, els graus que siguin. Mm-hmm. Com és? Què passa dins d'una aula en el que hi ha aquesta temperatura? Com afecta la convivència, el rendiment?
16: A veure, jo no puc parlar per totes les aules i professors i mestres de Catalunya. Jo, la meva experiència com a mestre de música i de ràdio i de robòtica, doncs hi ha diferents activitats. Una activitat d'un nano de 9-10 anys, de quart de primària, és molt completa, és molt, per posar un exemple, és molt variada. A primera hora podem estar fent el ball del patatuf a l'aula de música, després sortim a la pista de ciment preparant les danses per la castanyada, que segurament passarem amb màniga curta i patint calor també. Després de suar tot això dins d'una aula de pocs metres quadrats amb un parell de ventiladors que es barallen pels ventiladors, qui ha d'estar davant, qui no, hi ha conflictes que normalment ja hi ha, es s'agreugen, després han de fer un examen de matemàtiques, després a la millor setmana al gimnàs. Moltes vegades els adults, l'episodi educatiu d'escola que més recordem és el de secundària, no? I que potser té un punt més d'estudiant, de punts, d'aprendre de forma més, entre cometes, tradicional, però ens oblidem molt del dia a dia infantil i primària, que és una vida molt completa la que fan els nens durant 5 hores al dia, no? I llavors els docents que ho veiem amb els nostres propis ulls cada dia, ens exclamem de pensar que els pares no són conscients que no tindrien els seus fills en aquesta situació de graus, de temperatures sostingudes per sobre, clarament, dels 30 graus durant hores al dia a casa seva. O sigui, segurament hi ha famílies que ho pateixen això i que no hauria de ser així, però la majoria, vull pensar que la majoria de famílies a Catalunya tenen maneres de suportar aquests episodis de calor que cada vegada són més amplis, però el que no saben els pares és que a l'escola no és així i que la situació que tenen, segurament, si ho veiessin i no tinguessin una obligació d'anar a treballar, diguéssim, se l'emportarien
4: el nen a casa. Tu deies en començar que els mestres heu de ruixar els...
16: Sí, és...
4: Quan tu has sentit les propostes de l'administració que tenim fins ara, els compromisos que està adquirint l'administració, per tu és suficient o insuficient?
16: És completament insuficient. És a dir, mira, per anar a la mesura més estrella, a la més important que han planejat, el senyor president Illa, en sessió del ple del Parlament el 22 de juliol d'aquest 22 de juliol, va dir el que ha comentat la senyora Duran, que és que en 2 anys s'actuarà en 100 equipaments per climatitzar-los. Alguns llocs ens parlen d'aerotèrmia, altres de... Bueno, no saben ben bé, després també barregen les plaques solars, que està molt bé, però no té cap afectació directa sobre la climatització de les aules. És a dir, hem vist notes de premsa que barregen els conceptes i suposem que deliberadament. Però si fem el càlcul, si en 2 anys climatitzem 100 equipaments, tardarem 50 anys en climatitzar els 2.500 centres públics. Suposo que la concertada
4: no
16: també voldrà.
4: Això.
16: Clar, ni jo. En lloc de comprar el titular que intenta vendre'ns la conselleria de si climatitzarem en 2 anys 100 centres, pensem quants alumnes estaran estudiant i vivint en forns durant 50 anys, o gairebé.
4: Marta, sentim més testimonis de famílies.
6: Mira, el de la Sarai. Ella és mare de l'AFA de l'Escola Vora del Mar de Cubelles.
7: Estem parlant de nens i nenes que estan estudiant, o bé, almenys intentant-ho, a 30 graus de temperatura en diferents municipis, per tant, és una cosa generalitzada al país. No només és un problema de les famílies i dels seus fills i filles, també és un problema del personal que està allà treballant. Quan tenim una llei ben clara que ens diu a partir de tants graus de temperatura no es pot estar treballant, ens estem exposant que un dia un nen o una nena li doni un cop de calor, que per cert ja ha passat, i l'haguem d'ingressar i potser no se'n surti. Les escoles haurien de ser refugis climàtics i no ho són. Nosaltres ens hem mogut com a AFAS per veure què ens proposaven i resulta que tenim un pla meravellós en el qual està proposat que es faci un desplegament d'instal·lació d'aerotèrmia per climatitzar els centres educatius d'una manera eficient i sostenible. Ostres, magnífic, ens sembla perfecte. No tenim calendari, no tenim pla de desplegament, no hi ha un estudi previ, no hi ha res. D'acord? I mentrestant, quina és la solució que ens proposeu? Bueno, doncs demaneu ventiladors. Però és que resulta que demanem ventiladors i ens diuen que s'han exhaurit. És indignant, és un problema greu de país, és un problema de salut. Per tant, és hora que les administracions prenguin les responsabilitats que els hi toca i comencin a actuar.
6: Però més enllà de les famílies, també alguns alumnes s'han mobilitzat. Sentim el Víctor de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell. Ell també és president de la Comissió d'Estudiants.
8: El curs passat vam viure una situació molt complicada per les altes temperatures dins les aules. La calor era molt intensa i costava molt concentrar-se i seguir les classes amb normalitat. Molts alumnes es trobaven cansats i alguns companys fins i tot van patir marejos i malestar. Davant d'aquesta situació, des de la Comissió d'Estudiants van decidir mobilitzar-nos. Van gravar un vídeo per denunciar el que estàvem vivint vivint i reclama mesures. També vam mantenir diverses converses amb l'equip directiu per traslladar la preocupació de tot l'alumnat. Gràcies a aquest diàleg, es van començar a aplicar algunes mesures. Es va permetre que sortissin de les aules per estar els passadissos a les zones d'ombra. Vam aconseguir també sortir més a la U per mullar-nos el cap contínuament per suportar millor la calor, perquè la situació era insostenible i la salut dels alumnes havia de ser la prioritat. I com a forma de protesta vam aconseguir que no es fessin diverses classes per continuar reclamant solucions davant d'aquesta situació. De cara al curs que ara comença, esperem que el centre estigui més preparat. Confiem que hi hagi protocols clars i mesures preventives perquè si tornen episodis de calor extrema es pugui actuar ràpidament i no es repeteixi el que el curs passat vam viure perquè tots puguem estudiar en unes condicions segures i dignes.
18: I sentem també l'Arantxa Altaio, ella és mare de l'escola Marta Mata de Barberà del Vallès, que des del 2021 batallen per afrontar el sobreescalfament de les aules.
1: Vull denunciar la situació que estan patint els nostres infants a les aules, que és insostenible. Hem arribat a tindre aules a 31 graus i el menjador a 33 graus. Això és inacceptable. Des de fa més de 3 anys, les famílies ens hem mobilitzat, recollit dades, presentat escrits a l'Ajuntament, a la Generalitat, i hem portat el problema als plens municipals perquè es prenguin mesures. Hem fet denúncies a Inspecció de Treball, al Sindicat de Greuges, i gràcies a aquesta pressió hem arrencat alguna de les mesures provisionals, com poden ser els aires portàtils dels pingüins. Però això no deixa de ser un pedaç insuficient. De cara a aquest nou curs, el que exigim són solucions definitives i estructurals. Els nostres fills i filles tenen dret a aprendre en espais segurs i prou d'excusar-se, volem espais que compleixin la normativa ja.
4: Gràcies, Marta.
18: Gràcies.
5: Tinc una escola que m'estimi.
22: La calor extrema ja condiciona la criança i està alterant la vida quotidiana dels nens. Marc Coll.
4: Doncs avui a l'Ofici Educar prendre més de 35 graus. Missió impossible, complicada, si més no. Què hi podem fer? Solucions, Joan. Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país. Aquest informe que heu fet, que ens ha de donar solucions. Quines són les propostes que feu des d'aquest informe? Vinga.
15: Sí, abans no, també la directora general parlava de la quantificació, que des del departament es quantificava no, en una xifra superior del de l'estudi. Només per acabar de matisar, l'estudi posa el focus en els 1.200 centres que estan objectivament pitjor, que tenim informació que estan pitjor. Això seria una xifra del voltant dels 1.300, 1.500 milions d'euros. És cert que hi ha la resta de centres que s'hauria de conèixer exactament quina és la situació i això podria elevar la xifra cap al voltant dels 2.000 milions. Sí que continuant amb les xifres globals i per posar-ho en un pla comparant-ho amb altres polítiques. Hi ha la idea de que fer això és impossible, és molt car, no ho podrem fer. Hem de seguir un ritme, com comentava l'Aleix, que ens portarà 50 anys. Per posar-ho en comparació, el cost per poder arreglar això en 10 anys, que estaria al voltant de 160-260 milions d'euros, és el mateix que fer 10 o 20 quilòmetres, entre 10 i 20 quilòmetres, de carretera comarcal de dos sentits cada any. A mi se'm fa difícil pensar que no puguem prescindir de 10 o 20 quilòmetres de carretera comarcal nova cada any. Vull dir, per aquesta qüestió de que no, les famílies o l'alumnat no vota i que, per tant, jo crec que un exemple així es visualitza molt de com ubicar els recursos públics en temes educatius de vegades pot fer una muntanya. En aquest pack, diguem, que té aquest cost, que hi situem? Sobretot és aïllament, perquè sabem que hi ha molts centres que tenen un mal aïllament. Si no fem l'aïllament, això implica després un sobreús de l'aire condicionat amb un sobrecost posterior d'electricitat, a més de la contaminació. Aïllament. Punt 2, ventilació, perquè sabem que la ventilació no només ajuda a renovar l'aire intern, sinó que a més ajuda a refredar internament als centres, per tant també ajuda a no tenir un sobrecost. Estem parlant òbviament d'aire condicionat en tots els casos en què amb l'aïllament i amb la ventilació no sigui suficient, que cada vegada serà més i per tant també cal fer l'aposta per això, i estem parlant de patis i d'un pati renaturalitzat, perquè sabem que generen aquest efecte d'illa de calor. Tenim moltes lloses de formigó que acumulen temperatures molt elevades, tenim poques ombres, tenim pocs punts d'aigua i per tant cuidar aquest entorn també no només fa que el pati sigui un lloc on poder viure-hi, sinó que a més fa que el centre en si, les aules, estiguin més fresques.
4: Ferran, hem sentit que alguna mare, crec que era, ens deia que les escoles s'haurien de convertir en refugis climàtics. Vosaltres, des de la Societat Catalana de Pediatria, vau presentar al Parlament un decàleg d'entorns saludables i caldrà veure quin és el recorregut que té, no? Vosaltres què proposeu? Quines, per on haurien d'anar aquestes solucions?
23: Hi ha, d'una banda, la millora de l'aïllament dels centres educatius, això és una part molt important, la renaturalització però dels patis, però no només dels patis, sinó també de totes les rodalies, no? Que en definitiva crear uns entorns escolars que siguin més segurs i saludables. No ho podem fer quan tenim autèntiques carreteres al voltant dels centres educatius, amb asfalt, no? Amb el trànsit motoritzat, amb aquest efecte de calor que parlàvem ara mateix, i per tant és important, doncs, que posem la infància al focus, que fem un plantejament que serà beneficiós al final per tota la comunitat, no només pels propis infants, la comunitat educativa, els veïns, etc. I que és una cosa que per sort tenim molts exemples de llocs on ha funcionat, no? I per tant, en aquest sentit no ens estem inventant res de l'altre món, sinó que aquelles solucions que ja es coneixen i que s'han vist que són, doncs, cost efectives, que s'implementin, no? Jo crec que ha de ser un anacronisme, no? Que tinguem aquests centres educatius ara mateix amb aquesta situació climàtica. Jo crec que hem d'integrar això perquè els ho devem als infants.
4: I a més, perquè la situació anirà més, no? És a dir, aquest any ja ens ha passat que hi havia mestres que havien d'aturar les classes. És a dir, arribarà un punt en què això serà insostenible, Ferran?
23: Si les previsions continuen com han estat fins ara, que sembla que fins i tot estem en allò que s'havia anat fent previsió a nivell d'onades de calor, de la durada de l'estiu, no? Sembla que ara hem augmentat pràcticament un mes, no? d'estiu en el que portem en els últims anys, doncs sembla que efectivament anirà a més. I això, de vegades ho diem amb tristesa, no? Que aquests estius que hem estat vivint seran els més frescos d'aquestes generacions i de les futures, no? Llavors, jo crec que hem de fer un cop a la taula i fer canvis que són dràstics, que tenen segurament un cost actual important, però que tenen un retorn de la inversió molt important, i que sobretot el que garantitzen és que els infants puguin créixer en un entorn segur i saludable en el futur.
4: Aleix Vidal, quines serien les vostres principals reivindicacions?
16: A veure, jo volia comentar un parell de coses, que és que quan es parla de sostenibilitat també ens ha fet molta gràcia a la comunitat educativa que només els infants han de ser sostenibles, només els exigim a ells que les escoles siguin verdes, que posem a la climatització, ostres, tot està ben aïllat. Després ens trobem centres comercials, botigues amb les portes obertes, surt l'aire condicionat, és a dir, per què els exigim als nostres infants unes responsabilitats que no estem exigint als adults i a les empreses? Parlant d'això també, la Generalitat exigeix a les empreses unes condicions laborals que no està oferint, que no està garantint als seus treballadors, funcionaris i personal docent, i això em fa pensar que és que has comentat que s'han aturat classes, però nosaltres, o sigui, ens podem trobar que un dia un delegat sindical de riscos laborals digui, decreti, perquè té aquesta potestat, digui, en aquest centre no es pot anar a treballar, i ens trobem una escola tancada. De fet, no entenem com que ara no ha passat, perquè jo, qualsevol altre treballador, de fet hem sentit notícies de sales de plens d'ajuntaments, de biblioteques, que també és una altra lluita de Barcelona bastant important, que han tancat perquè les temperatures eren superiors a 27-28 graus, i els docents, evidentment, ens posem les mans al cap de com pot ser que nosaltres seguim treballant a 34-35.
4: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb la tertúlia de Savis Mestres. Us deixem amb la Sui Sopa de Cabra. Camins, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
0: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
2: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat ens van visitar la Maria Camps i el Carles Otero. Són una parella anònima, que aquest estiu va viure un part inesperat quan eren de vacances a Roses. La Carla, la seva filla, va decidir néixer de manera inesperada i, a més, venia de cul.
5: Ja pujant les escales per arribar a l'apartament, jo ja vaig tenir una contracció allà, bueno, un dolor molt fort, que jo encara no associava a contracció, i ja després estàvem allà a dins el pis i ja vaig tenir una contracció que ja em va sortir un crit
6: de dolor.
5: De dolor.
7: Tu havies de gestionar la trucada al 112, la Maria, l'Àlex i el gos.
6: Sí, clar, el gos, amb una d'aquestes el vaig tancar en una habitació. L'Àlex volia estar amb la seva mare en tot moment perquè veia que tenia dolor. De fet, anava dient mal.
5: I anava assenyalant.
7: Dos anys.
5: Sí.
7: Éreu al vostre dormitori.
5: Sí, vaig anar a l'habitació, em vaig posar de quatre potes perquè és el que, no sé, el que havia vist i així, però va ser clarament el cos em deia així no. I vaig anar als peus del llit, entre el llit i la paret, que era com l'espai més petit del pis, efectivament, i em vaig posar allà i com si fos com un animalet dins la cova.
7: Un mamífer.
5: Exacte.
4: I també vam estrenar nova secció Cartes a l'Empar, un espai on els oients tindran fil directe amb Empar Moliner, autora d'Instruccions per viure sense ella, T'estimo si he begut, o La col·laboradora, entre molts altres llibres. La primera carta va ser de la Mònica, que està coneixent un home.
8: En aquesta edat, Mònica, aquesta edat més endavant, hi ha algunes coses que s'han de tenir en compte, ja. Per exemple, tu quedes amb aquest noi, esteu sopant, arriba el moment de les postres, allò que us diuen, voleu colant o pastís de formatge? I llavors et donen aquest pastís de formatge que està de moda ara, que es desfà, que fa molt bonic. Ell dirà, calla, anem cap aquí, colant, s'anirà al lavabo i quan tu no ho vegis es prendrà la Viagra. Què has d'evitar? Què ha de passar? I això t'ho dic perquè a les meves 50 millors amigues els hi ha passat. Ell ja se l'ha pres, ja torna. Ja hem arribat a la no flonjor. Intenta, per favor, que no us baralleu. Perquè quantes vegades ha passat que ell s'ha pres la Viagra, que fa efecte en una hora, i en aquell moment, patam, discussió. Parlem de lo nostre, on anem, què sóc jo per tu no sóc res, la teva ex sempre passa per davant, etc etc. I ell allà, trempat, com un mico, i plorant. Per tant, Mònica, Viagra.
4: I a l'estudi de Catalunya Ràdio es fa de nit un any més. Diumenge passat va passar per l'eclipsi la periodista Glòria Serra, presentadora de l'Equipo de Investigación. Ens va confessar els problemes que ha viscut durant la seva trajectòria laboral.
7: I alguna vegada has estat a prop del col·lapse per culpa de la feina?
9: Sí. No només he estat a punt del col·lapse, sinó que m'he posat malalta per la feina. Jo he arribat a tenir tres feines diferents en tres empreses diferents, perquè jo sóc així i no sé capaç de dir que no. A vosaltres us he dit que no i us he anat posposant l'entrevista perquè sé que ho he de fer.
7: I què et va passar quan vas col·lapsar?
9: M'he posat malalta. Totes les vegades que m'he posat malalta a la meva vida, que no han sigut moltes, perquè jo tinc molta resistència física, han sigut per la feina. Llavors col·lapso, doncs vaig agafar un virus que gairebé se m'emporta el fetge, una infecció vírica de l'esgotament, l'insomni em va provocar molts problemes de salut. Sí, això va ser el primer atac d'estrès que vaig tenir, que va ser a Ràdio Barcelona. Això va ser la primera vegada. Vaig col·lapsar per la feina i vaig tenir un atac d'ansietat que em va provocar agorafòbia, que per sort vaig trobar un bon especialista. I
7: agorafòbia és que no vols sortir de casa? O?
9: No pots sortir de casa, que és una cosa molt diferent. No pots creuar espais oberts. És una cosa espantosa, perquè és el teu cervell que t'està enganyant.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat.

0: s'ho haurà de repensar seriosament.
1: I què en diu la crítica de la pel·lícula?
0: Destaquen la fenomenal actuació de Saoirse Ronan, que al meu parer és una de les millors actrius de la seva generació, i l'humor negre de la cinta. A IndieWire diuen que és una comèdia deliciosament fosca sobre les pressions d'un sistema escolar trencat, i a Variety escriuen que la pel·lícula té una sorprenent i genuïna vena subversiva.
1: I a les plataformes.
2: What are you doing in my garden? And you say no, this is my garden. And we improvise from there.
1: Apple TV dimecres s'estrena la sisena temporada de Slow Horses.
0: És boníssima, eh? Els espies de la Slough House, liderats per Gary Oldman, se senten més amenaçats que mai quan una misteriosa parella comença a matar exagents del cos. A més, un fantasma del passat del River, el protagonista, complicarà encara més l'assumpte a tots.
1: A qui agradarà, Marta?
0: A mi, però també als que us encanten les comèdies britàniques, creieu que us podeu fotre un ramen a les 9 del matí, i als apassionats de James Bond, perquè, atenció Marina, et donaré una mitja exclusiva, que és que Jack Lauden, que interpreta el River, el protagonista, és un dels candidats a ser el nou agent 007.
1: I si preferiu anar al teatre... La Villarroel, Primera Lleida, Newton.
0: El text planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura.
1: I per què l'hem d'anar a veure?
0: Pel tàndem impecable que formen Eu Manzanares a la dramatúrgia i Nelson Valente a la direcció, i per al repartiment de luxe, Daphnis Baldús, Rosa Gàmiz, Anna Saún, Lu Amat i Sara Diego Boladeres. Per cert, la funció d'avui és a les 6 de la tarda.
1: Si copiàveu o no copiàveu els exàmens, música. Rere.

0: Perquè avui podeu anar de concert. La Ludwig Band són els caps de cartell de la Festa Major de Castellà del Vallès.
1: Els d'Espolla portaran el seu últim disc pel barri, es comenta, a l'escenari de les Vila Barraques del Plat de la Bruguera. La mateixa nit també actuaran Escorzo i la Diva Band. Els concerts arrenquen a les 9 de la nit i s'allargaran fins les 5 de la matinada i les entrades són gratuïtes.
0: Amb la Ludwig Band i el seu Enganyar-te arribarem avui a les 7 del matí. Ara tornem.

Diumenge 13 de setembre del 2026, si no hi ha un contratemps, pels vols de Nadal s'estrenarà Artificial, una pel·lícula de Luca Guadagnino que servirà per retratar la gènesi d'OpenAI, l'empresa fundada per Sam Altman, que està al darrere de ChatGPT. Com va passar fa 13 anys, amb The Social Network, la xarxa social, dirigida pel David Fincher, i centrada en el naixement de Facebook, la pel·lícula servirà per retratar fins a quin punt els canvis tecnològics remouen les relacions socials i condicionen el nostre dia a dia. Sobretot per accelerar-lo, perquè no fa ni 4 anys que es va posar en marxa ChatGPT i ara ens costaria entendre el món sense fer-lo servir, encara que no tinguem ni idea de què hi ha al darrere ni de les implicacions que tindrà. Els grans canvis tecnològics provoquen vertigen perquè en el fons fan trontollar tots els fonaments. La intel·ligència artificial sabrà fer la meva feina millor que jo? Si no m'hi adapto, em convertiré en un pària social i laboral? Guanyarem eficiència, però paradoxalment deixarem d'aprendre perquè ens ho trobarem tot fet? Quin sentit tindrà la transmissió de coneixements si teclejant la pantalla tindrem accés a tot? La IA ens farà més intel·ligents o ens acabarà condemnant a la mediocritat que retrata l'informe PISA? No hi ha una resposta clara, més enllà d'un depèn descregut propi de quan encara no se sap ben bé l'abast concret de la màgia que sembla que desenvolupen empreses com OpenAI.

0: o antròpic. Hi ha motius per la celebració i també per estar inquiets. La por, quan sentim que la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat en la propera dècada, és legítima, fins i tot normal. El problema essencial, en tot cas, és que fa molts anys que desconeixem com funcionen les coses. Amb les màquines de vapor, almenys, es veia una columna de fum. Ara els algoritmes es programen a Silicon Valley i ens governen encara que no els triem. I per dir-ho a la manera d'Humberto Eco, segur que hi ha un camí del mig entre els apocalíptics i els integrats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: La primera notícia del dia precisament té a veure amb la intel·ligència artificial i és que els magnats de la IA fan una crida a posar fre al desenvolupament d'aquesta eina.
2: Amb l'argument d'evitar els greus riscos que comporta un creixement descontrolat dels nous models d'intel·ligència artificial. Els experts, però, creuen que és una estratègia empresarial per atreure els inversors després de diverses alertes sobre els seus perills.
0: I després també de diverses dimissions de treballadors que formen part també del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Avui bona part dels diaris i també dels articles d'opinió van en aquesta línia. Eleccions avui a Suècia, les primeres que podrien portar l'extrema dreta al govern.
2: L'actual govern conservador ha impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa.
0: Tornen les manifestacions de la comunitat educativa al País Valencià.
2: 10.000 persones van participar ahir a la tarda en la marxa convocada a València. Els docents no descarten tornar a la vaga indefinida.
0: La pel·lícula danesa Woman Unknown guanya el Lleó d'Or al Festival de Cine de Venècia.
2: Era l'única cinta en competició dirigida per una dona de les 21 que s'hi presentaven. El Premi Especial del Jurat ha estat per al documental NASA sobre la planificació de les matances de Gaza, que el públic del festival, recordareu, va ovacionar durant més de 25 minuts.
0: El Barça buscarà aquesta tarda al Camp del Llevant la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia. Per mantenir el liderat en solitari, el partit començarà un quart de cinc i la novetat a la convocatòria és Eric García, que no va jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar avui amb màscara pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla.
0: Tot això mentre el Madrid guanya, però no acaba de convèncer.
3: Triomf 4-1 contra el Rayo al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé i xiulets a la grada a la segona part. Els blancs sumen 12 punts, igualant el Barça a l'espera del partit dels blaugrana d'aquesta tarda. Victòria també de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs un temps molt plàcid, molt tranquil. La veritat és que no esperen grans novetats respecte a ahir. Menys núvols, de fet, menys nuvolades, més sol i temperatures una mica més altes. De fet, a partir d'avui s'inicia aquest ascens d'alta nota que ens ha de tornar a un ambient de més de ple estiu, amb una calor més intensa, sobretot entre demà i demà passat. Tot i així, evidentment, no tornarem a un escenari com el que hem tingut al llarg de l'estiu, però sí que les temperatures poden arribar a superar els 35 graus a l'interior, sobretot dimarts, i haurem d'esperar al llarg de dimecres, sobretot de cara al vespre, ja amb l'arribada d'un front, que els termòmetres tornin a recular. Per tant, bonança pels propers dies, amb sol, i a partir de dimecres a la tarda, vespre, nou ruixats i nou descens de les temperatures.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia a partir de les 9 amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui mirant amb lupa aquest informe PISA. Just després, una història d'intel·ligència artificial amb un experiment que ha preparat el Neil Harbison. Us anirem explicant al llarg d'aquest suplement. Per tant, avui molt, molt atents al que passi a 11:15. I després... Els diumenges a les 11, aquesta temporada, Cartes a l'Empar és el nou espai al suplement d'Empar Moliner. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu a l'Empar inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... A partir d'aquí, l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. Just després, les Amigues de les Arts, de la Rosa Rodon i la Marta Ferrem, recomanacions gastronòmiques i seriàfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'exfutbolista del Barça, Gerard López, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Laminós. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Els líders de les principals companyies de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia davant dels riscos creixents que s'han detectat.
2: Sent un article al cap d'Anthropic, Dario Amodei ha alertat que la capacitat dels models d'intel·ligència artificial de perfeccionar-se a si mateixos pot tenir conseqüències desastroses en matèria de ciberseguretat a escala mundial i assegura que aquesta tecnologia podria arribar a prendre el control de tot internet en un termini de 6 a 12 mesos. Una amenaça que ha valorat a 3CatInfo l'expert en tecnologia Jordi Celles.
5: Estem davant d'un escenari que no té precedents. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: A l'avís del responsable d'Anthropic s'hi ha sumat també el seu màxim competidor, Sam Altman, d'OpenAI.
2: El responsable de ChatGPT assegura que està d'acord que cal regular i alentir el ritme d'aquesta tecnologia i veuria bé, diu, que hi hagués avaluadors independents. Malgrat les alertes dels potencials perills de la IA, diversos analistes apunten que aquests comunicats podrien respondre a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atraure inversors. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, en declaracions a 3CatInfo, aconsella no caure en l'alarmisme.
6: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: Precisament ahir Sam Altman va descartar que OpenAI sortia a borsa aquest 2026, com estava previst, davant l'alarma generada de les últimes setmanes.
0: Suècia vota avui en unes eleccions generals que, per primera vegada a la història, poden portar l'extrema dreta al govern del país nòrdic. El Partit Demòcrata Suec aspira a obtenir carteres com Interior o Seguretat després d'haver impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa. Les enquestes vaticinen pràcticament un empat entre el bloc conservador i el d'esquerres. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, bon dia.
7: Bon dia. Després del resultat de fa uns dies en l'Land alemany de Saxònia-Anhalt, amb la victòria d'Alternativa per Alemanya, Europa mira avui Suècia per certificar si l'onada de populisme d'extrema dreta que viu al continent es consolida el que durant dècades va ser el bastió de la socialdemocràcia europea als països nòrdics. Els demòcrates suecs, liderats per Jimmie Åkesson, aspiren a entrar per primer cop a l'executiu amb carteres tan sensibles com la d'Interior. Ahir la nit tancaven campanya a Estocolm, mentre un autobús recorria la ciutat amb el seu lema «Farem que Suècia sigui Suècia un altre cop». El Mikael, emocionat, pregava perquè els demòcrates suecs arribin al govern.
8: Hem d'anar en aquesta direcció. Tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
7: L'extrema dreta ha anat fent forat, sobretot a partir de la crisi de refugiats de 2015, quan Suècia va acollir 160.000 sirians en un país de 10 milions d'habitants. Avui les peticions d'asil al país nòrdic han caigut en picat i també han baixat el nombre d'homicidis per arma, un altre punt important de l'agenda política. Però els votants d'esquerra, i alguns no tant d'esquerra, denuncien que s'ha arribat massa lluny en les polítiques restrictives.
0: Mentrestant, Donald Trump assegura que li encantaria veure la unificació d'Irlanda. El president nord-americà s'hi va referir ahir en la visita que fa aquest cap de setmana al país per assistir a l'Open de Golf. L'inesperat anunci obre una possible nou punt de fricció amb el Regne Unit després de les declaracions sobre les Malvines de fa tot just una setmana i ha obligat el govern britànic a insistir que la possibilitat d'un referèndum a Irlanda del Nord no està damunt la taula. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
9: Bon dia. El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. Tot després que Donald Trump hagi trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i hagi dit que li encantaria veure la unificació de l'illa.
10: Acabarà passant. Tenim aquí l'home perfecte per moure el tema. Crec que seria fantàstic. És evident que el Regne Unit hi tindrà coses a dir, però crec que seria molt bo.
9: Milers d'irlandesos han protestat per la visita de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient. Avui està previst que Trump acabi de veure l'Open d'Irlanda en el complex de golf de la seva propietat, situat a l'oest d'Irlanda, i després torni a Washington.
0: Una mica més a prop, al País Valencià, la comunitat docent ha començat el curs com el va acabar, amb mobilitzacions, reivindicacions i una vaga en pausa. Aquest dissabte s'ha fet la primera manifestació unitària a les tres capitals i a València ha plegat unes 10.000 persones. Marta García.
11: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules, entre altres coses, i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins les aules. Marc Candela és portaveu del sindicat majoritari STPB.
12: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
11: Per tot això, no és descartat tornar a la vaga, si bé la decisió es prendrà de manera conjunta.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. L'actuació policial, que va deixar 18 detinguts, 10 dels quals menors, després d'una manifestació antifeixista a Barcelona per la Diada, ha aixecat crítiques de l'ANC, de Junts, d'Esquerra i de la CUP.
2: L'Assemblea Nacional Catalana, en una piulada, ha explicat que alguns dels menors que van ser detinguts són membres de l'organització i ha denunciat l'ús desmesurat de la força per part dels Mossos. També ha lamentat que les famílies no se'ls informés de les detencions fins 6 hores després i que durant els interrogatoris els agents diguessin als pares frases intimidatòries com: podríeu haver educat millor els vostres fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Mentrestant, Junts, Esquerra i la CUP també creuen que els Mossos i la Conselleria d'Interior han de donar explicacions. Sentim el portaveu del Juntaire, Salvador Vergés, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, i el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
13: Registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
14: Creiem que cal una nova etapa després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i que cal deixar enrere aquestes actuacions. Demanarem explicacions al Parlament de les càrregues.
15: Els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
2: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat.
0: Després d'aquest cap de setmana al llarg de la Diada, avui és dia d'operació tornada, es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona al voltant de 260.000 vehicles.
2: Entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre és quan es preveu un volum més alt de mobilitat, especialment en vies com la P7, la Nacional 2, la C32 i la C58. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència en un cap de setmana llarg que ja ha deixat un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, una dona, i a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, també va resultar ferida greu una altra persona i 3 més van quedar ferides lleus. Amb aquesta víctima mortal són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
0: A Ceuta l'atenció no s'apaivaga, hi ha hagut una nova nit d'aldarulls i aquestes últimes hores s'han detingut 8 persones per aldarulls i per robatoris.
2: Entre els detinguts hi ha una persona d'origen marroquí amb una condemna per terrorisme jihadista i prohibició d'entrar a Espanya. Enmig de tot plegat, el govern espanyol continua habilitant nous espais per accelerar el triatge de les persones migrants que segueixen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de finals de juliol. Segons el govern de la ciutat autònoma encara en queden 13.000, amb una quantitat elevadíssima d'infants. El govern espanyol xifra en 2.100, precisament els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha reclamat als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
16: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
2: En l'esfera política, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap del gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i seguir treballant per recuperar la normalitat.
0: Un quart de vuit. Els testaments solidaris, en què els beneficiaris són entitats socials o religioses, aconsegueixen a Catalunya 120 milions d'euros aquest 2025. És una xifra rècord que suposa un increment del 113% respecte a l'any anterior, el 2024.
2: Dels 192 testaments solidaris que es van fer l'any passat a Catalunya, 114 van ser per entitats laiques, sense ànim de lucre, i la resta van anar per entitats religioses. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè de l'increment.
17: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
2: En Pedro i la seva dona en són un exemple. Fa 10 anys que col·laboren amb Metges Sense Fronteres i ara han decidit que part de la seva herència sigui per a l'ONG.
18: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
2: De les poc més de 60.000 herències que hi va haver l'any passat a Catalunya, un 0,32% contenien llegats solidaris.
0: Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les últimes tres campanyes, fortament condicionades per la sequera. Aquest any, Unió de Pagesos calcula que podrien recollir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona.
2: Això representa entre un 70 i un 80%, diuen, d'una collita normal. Així ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
19: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de les calors i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
2: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè és minoritari.
0: A Barcelona s'imparteixen els únics estudis oficials de tot l'estat de manteniment i reparació en rellotgeria. En concret, es fan al Centre Públic de Formació Professional, l'Institut Mare de Déu de la Mercè, al districte de Sants-Montjuïc.
2: Seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb aquesta finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
20: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
2: Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. A més de l'àmbit de la rellotgeria, també són necessaris en els sectors de la nanotecnologia i l'automoció.
0: A Venècia, la directora danesa Mellel Tuki ha guanyat el Lleó d'Or a la millor pel·lícula Woman Unknown. Una pel·lícula que és un drama sobre les represàlies contra dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és la lectura que n'ha fet la directora després de recollir el guardó.
21: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
2: La protagonista de la pel·lícula, la també danesa Mathilde Arthel, ha guanyat la Copa Volpi a la millor actriu i en categoria masculina el guardó se l'ha endut el nord-americà John Malkovich pel seu paper a Wild Horse Nine. El documental NASA sobre l'assassinat de civils a Gaza ha guanyat el Premi Especial del Jurat.
0: Celine Dion ha tornat als escenaris després de 6 anys. La cantant quebequesa va fer ahir a París el primer dels 26 concerts de retorn que farà la capital francesa, tots amb les entrades exaurides.
2: Una malaltia autoimmune va obligar Celine Dion a deixar els escenaris i darrerament només se l'havia pogut veure actuar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París el 2024. La diva quebequesa va tornar a desplegar ahir el seu repertori d'èxits davant de 30.000 fans amb clàssics com One Change Pass, Because You Love Me i My Heart Will Go On.
0: Última jornada avui de Fira Tàrrega. Al llarg d'aquests 4 dies que ha plegat una 60 de funcions als carrers i places de la ciutat. Des de Tàrrega, Marta Vives.
3: Reivindicació dels escenaris amb temes com el turisme portat al límit.
4: Home, jo crec que parla del turisme, gentrificació, dels turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turisme.
3: També contra el feixisme, en defensa de l'ecologisme.
22: Feia com una reflexió de lo que era, lo que s'estirava, no estirava, una miqueta tot això, no?
3: Però també reivindicació als carrers amb els artistes de l'OFF, fora de la programació oficial, reclamant més franges i espais d'exhibició.
23: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles.
3: Una programació que també ha tingut lloc per l'emoció, la poesia i el joc.
24: I ara estem intentant fer un refugi galàctic.
3: T'ho estàs passant bé?
24: Sí, molt.
3: És com un joc?
24: Sí, entre tots fem un equip.
3: Al llarg d'aquest diumenge les funcions continuen fins al vespre a carrers i places de Tàrrega.
0: Més qüestions. L'exposició Rutes dels Maquis al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera explora els passos clandestins de la frontera del Pirineu Oriental que s'utilitzaven als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista. Des de Girona, Maria Rovira.
25: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952. Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra.
26: Era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, del que seria el Pirineu gironí, sobretot.
25: A la mostra del moment s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers i dels anomenats guies de passos.
0: Un quart i mig de 8 del matí, avui l'osonenc Jaume Rigol està a punt de completar la seva ascensió número 1000. 1000 al cim dels Matagalls. El Jaume té 68 anys, és veí de Tona, i després d'una dècada és a les portes de contemplar les 1000 ascensions a aquest emblemàtic pic del Montseny. Una muntanya especial i familiar, tal com descriu aquesta casa.
27: El Matagall jo cada dia l'he trobat diferent, no? És com si fos un confessor, no? Com si fos una persona amb la qual un ens en el qual hi puc confiar. De fet, quan pujo a l'arribar sempre dic bon dia, Matagalls, no? I és com si hi hagués complicit.
2: El Jaume va assolir les 504 anys enrere i avui, per a aquest repte de les 1000, l'acompanyaran un grup de persones que compartiran amb ell l'ascensió des de Collformica a partir de 8:45 del matí.
0: Les altes temperatures i la falta de pluges han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha.
2: Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la Penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
28: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresc, que aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de què ens sortiran.
2: Els experts expliquen que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat molt malmès el bosc. Juan Martínez de Aragón és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
29: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
2: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
1: L'informatiu del suplement.
30: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
31: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
32: Aquí el tens.
31: Ja?
32: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: L'informatiu del suplement.
0: 4 minuts per 8:45 del matí. Arriben els esports avui carregats. El Barça ja és a València, on aquesta tarda a 4:45 jugarà contra el Llevant. Els blaugranes volen mantenir el liderat i el ple de victòries a la Lliga. Roger Nau.
5: Sí, buscaran la 5a victòria en 5 partits per sumar 15 punts i continuar una setmana més com a líders en solitaris del campionat. La novetat a la convocatòria és Eric García. Dimecres no va poder jugar a la Champions per sanció i avui haurà de portar una màscara protectora pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
6: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
5: Ahir el Madrid no va fallar, els blancs van derrotar el Rayo 4-1 al Bernabéu amb 2 gols d'Mbappé, un de Bellingham i un de Carreras, els de Mourinho. Tot i així, a la segona part van tornar a sentir alguns xiulets de l'afició. I el tècnic blanc, José Mourinho, reconeixia la davallada a la segona part.
7: Definir el dia com un partit de 45 minuts. 45 minuts, partit acabat. Jo sabia que l'equip no tenia força, ni física ni mental, per continuar en segon temps a jugar com ha jugat.
5: Ahir també va jugar i va guanyar l'Espanyol 0-2 al camp de l'Osasuna amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanc i blau, Manolo González, celebra la victòria.
8: No sé si és un pari rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5.
5: Ahir a primera també es van jugar l'Atlètic Club 1, el Jun, i el Racing 2, a la Ves 1. Avui, al marge del Llevant-Barça, també es disputen el Celta-Màlaga, a les 2, el Getafe Deportivo, 7:15, i la Real Societat Atlètic de Madrid, a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona es va avançar amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club. Però el Castelló va remuntar el tram final en només 5 minuts i després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que, segons el tècnic, Quique Álvarez, va condicionar el resultat.
9: El partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva.
5: Avui serà el torn del Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 7:15 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a la Lliga F, victòria del Barça 4-2 contra l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky, 2 de Brooks i un altre de Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu reclama reforços, especialment al lateral dret.
10: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient, és una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no.
5: El mercat de fitxatges de la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. Ahir també es va disputar l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, mentre que el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. I obrim la crònica poliesportiva amb tenis. Yelena Rybakina és la nova campiona de l'Obert dels Estats Units. La tenista kazaka ha superat a la final la bielorussa Arina Sabalenka en 3 sets per 6-4, 5-7 i 6-2. Rybakina destrona Sabalenka per partida doble. Primer li pren la condició de número 1 del món i després li agafa el relleu com a campiona de l'últim gran slam de la temporada. La final masculina de l'Open USA es disputarà aquest vespre i enfrontarà el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. Mentrestant, en ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa d'ahir, la penúltima.
11: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
5: Mas confirma la primera posició a la general, al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, a 2 minuts i 15 segons del mallorquí. L'etapa d'ahir la va guanyar en solitari Mikel Landa. Avui, última jornada de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. El Tro de Cervera ara se situa 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
12: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic. No, hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid.
5: Avui es disputarà la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en motor, a la Fórmula 1, el campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya que es disputa a Madrid. És la tercera pole de McLaren aquesta temporada. La cursa d'avui començarà a les 3. I en bàsquet, el Barça i el Lleida disputaran aquest migdia a partir de les 12 la final de la Lliga Catalana, en directe a TV3. Mentrestant, la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, lluitarà avui per la medalla de bronze al Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol, ahir a les semifinals, va caure contra els Estats Units per 76 a 66. A l'altre costat del quadre, França 86, Alemanya 64. I acabem aquest repàs de l'actualitat esportiva amb una bona notícia. Miquel Travé s'ha proclamat campió de la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1, després de guanyar la prova disputada ahir a la Seu d'Urgell. És una cita important perquè és el preàmbul del Mundial de l'any que ve, que es disputarà conjuntament a la Seu d'Urgell i a Sort.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
13: Molt bon dia, Roger.
14: 3, 2, 1, seganya!

0: Com estàs, Joan Anton?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, també cap a la Terra, per explicar amb la traça i la perícia del Joan Anton Català algunes de les preguntes que formen part també de la ciència, de la biologia, de la química, de la física. Tu, Joan Anton, que ets dretà o esquerrà?
1: Dretà. Tu també, no?
0: Jo de tot arreu, de mans i de peus.
1: Jo també. Però ara et mirava, abans no hem començat, i veia que manegaves molt bé el mòbil amb l'esquerra.
0: És que el mòbil és com una extensió ja de la meva mà, a vegades.
1: Però de l'esquerra.
0: Tenim aquest problema. Sí, perquè també és veritat que de petit em vaig trencar colze un parell de vegades al dret.
1: Val.
0: Aleshores, vaig anar bastant de temps amb tot el braç enguixat i vaig fer servir l'esquerra.
1: Ah,
0: per coses que ara no venen al cas, super. Però que també em puc defensar molt amb la mà esquerra.
1: Molt bé. Perfecte.
0: Ha vingut una imatge molt xunga al cap,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, molt xunga.
0: Va, a veure, Joan Anton, avui parlem de dretans i esquerrans.
1: Sí.
0: Sobretot els de dretes guanyen per golejada.
1: Molt. Mira, un aquí ho tinc apuntat, entre un 85 i un 90%, És dretà, de tota la població. Perquè...
0: I durant molts anys els que no ho eren els obligaven a ser-ho?
1: Pobrets, sí, això també ho comentarem, perquè quan... ara m'estic avançant una mica, però la qüestió és que també l'ambient familiar i educatiu ha marcat amb aquesta percentatge tan gros, no? Però hi ha d'haver alguna altra cosa, no només és una qüestió d'educació. La gran pregunta és per què, Roger, per què?
0: Com és que la majoria de la població és dretana? Què determina fer servir la dreta o l'esquerra? Com és que hi ha gent que és dretana o és destra, en aquest cas, destra amb les dues mans, no?
1: Sí,
0: que té traça amb les dues mans, tant amb la dreta com amb l'esquerra?
1: Uh-huh.
0: A veure, Joan Anton... El costat dret.
1: Clar.
0: Per què tirem cap allà?
1: Perquè és intrigant aquesta pregunta, perquè els estudis que s'han fet en altres primats, com per exemple els nostres cosins germans, els ximpancers, no mostren aquesta tendència. En realitat, els ximpancers i també altres primats, com els goril·les, a nivell individual, sí que semblen mostrar una preferència. És a dir, si tu agafes un ximpancer, aquell en concret sí que tindrà una preferència per l'ús o bé de la mà dreta o bé de la mà esquerra. Però no en tots els casos i en cap cas a nivell d'espècie. Nosaltres sí, a nivell d'espècie, entre un 85 i un 90% som dretans. En altres paraules, no coneixem cap altra espècie, com els humans, que presenti un grau de lateralitat tan extrem com nosaltres, una preferència tan marcada com nosaltres. A més, hi ha estudis que demostren que en humans la proporció d'individus ambidextres, aquests que són capaços de manegar-se amb les dues mans d'una manera similar, és extremadament petita. I això torna a ser diferencial amb altres primats, on el més habitual és justament ser ambidextre. La preferència per l'ús de la mà dreta o de la mà esquerra en els infants comença a sorgir entre els 7 i els 13 mesos d'edat i queda molt ben establerta als 3 anys. Allà queda establerta. Novament, els altres primats no mostren pas aquesta tendència en el desenvolupament del pas infantil al juvenil. Tot això sembla indicar que la lateralitat amb l'ús de les mans devia aparèixer evolutivament en els humans abans que se separessin les branques entre els homínids i els altres primats. Això fa uns 7 milions d'anys.
0: Clar, Joan Anton, entenc que per estudiar tot això ens hem hagut de fixar amb les restes òssies dels nostres avantpassats.
1: Cosa molt difícil, perquè, clar, dels ossos has d'intentar derivar una cosa tan, no?, tan difícil com si aquella resta, si aquell homínid era dretà o esquerrà, no? Però sí, això és possible analitzant, per exemple, els ossos de l'espatlla i del braç, en els pocs casos en què aquests ossos estan disponibles. En particular, sembla que s'estudia en detall les insercions òssies del múscul deltoides a la clavícula i la longitud una mica més gran del cúbit. Això és el que els especialistes empren, però ja et dic, això és molt difícil de fer perquè no sempre aquests ossos estan disponibles. Emprant aquesta tècnica, per exemple, s'ha pogut deduir que un dels exemplars més famosos d'Homo ergaster, que és una varietat d'Homo erectus, que s'anomena el noi de Nariokotome, potser algun dia en farem un capítol, perquè és superxulo aquestes restes, que va viure fa uns 1,6 milions d'anys a l'actual Kènia, era clarament dretà. Evidentment això no vol dir res, perquè és un únic individu. Per tant, això no demostra absolutament res. Però ara ve la gran cosa. Hi ha un altre mètode superenginyós de deduir si eren de dretes o eren d'esquerres, i és a través de les estries de l'esmalt de les dents fossilitzades. Resulta que les dents acostumen a preservar-se molt bé amb el registre fòssil. La cosa és que els nostres avantpassats empraven les dents anteriors, els incisius i els canins, per subjectar els aliments. I llavors, amb la mà dominant, trencaven, rascaven o tallaven mentre les dents aguantaven aquest aliment. De manera que de vegades els hi escapava l'estri i rossava o trencava o feria una mica de l'esmalt de les dents. Que ingeniós. Mirant aquestes petites estries a l'esmalt de les dents, es pot deduir si la mà aquesta que lliscava, que utilitzaven per trencar, era la dreta o l'esquerra. Tremendo, tio, que puguem utilitzar un mecanisme com aquest. I sí, s'ha pogut veure que la majoria dels neandertals eren dretans, segurament en una proporció similar a l'actual dels humans. També s'ha pogut comprovar que en exemplars d'Homo heidelbergensis, que és el nostre ancestre, del qual es va separar l'Homo sapiens, també, que eren majoritàriament de dretans. Això vol dir que el grau de lateralitat de les mans ja devia estar fixat i present fa uns 500.000 anys.
0: Sabem per què passa això?
1: Clar, no tenim una resposta definitiva i clara per què va aparèixer aquesta lateralitat, però sí que hi ha algunes, i com no podia ser d'una altra manera, algunes hipòtesis interessants. Per exemple, s'ha vist que en humans i en altres primats, que en funció de la tasca que tens al davant, que has de fer, es mostra una preferència per una de les dues mans. Així, alguns investigadors suggereixen que quan es va començar a sofisticar la tecnologia, nostres avantpassats, no?, utilitzar estris al llarg del temps, això podia haver seleccionat més una mà que una altra. Això no explica per què la dreta. Només explica que es va començar a, potser a seleccionar una de les dues mans com una mà més dextra o hàbil per fer aquella tècnica. A mesura que es van sofisticar més les tècniques, els nostres ancestres van haver de decidir en quina mà feien aquella cosa que per ells era tan complicada i que havien après, no? I això podria començar a explicar per què va començar a dominar una mà, però, torno a dir, encara no explica per què és la dreta la que domina. Si aquesta hipòtesi és correcta, alguns científics diuen, hauria de ser possible comprovar-la amb el registre fòssil, quan aquest vagi acompanyat de restes d'eines. Com més sofisticades les eines, més lateralitat, més fixada havia d'estar aquesta preferència per una de les dues mans.
0: I pot estar associat a aquesta lateralitat que sabem que també mostra el nostre cervell?
1: Sí, de fet, aquesta és l'altra hipòtesi, perfectíssimament el nostre cervell. El cervell humà no és simètric, això ho sabem des del punt de vista de les funcions que realitza, i algunes d'aquestes funcions es processen de manera predominant, preferent, en un dels dos hemisferis. Per exemple, el llenguatge. La planificació motora fina, el càlcul o el llenguatge, ja ho hem dit, es concentren a l'hemisferi esquerre, mentre que al dret hi tenim el processament espacial, el reconeixement de cares o la música. Resulta també que el control motor és creuat, això ho sabem, l'hemisferi dret controla el braç i la cama esquerra, i al contrari. Què vol dir tot això? Doncs podria ser que a mesura que els homínids van desenvolupar alguns elements simbòlics, el llenguatge, per exemple, per comunicar-se, atès que aquestes capacitats estan focalitzades a l'hemisferi esquerre del cervell, això hagués fet reforçar les capacitats dretes motores de la mà i del peu dret. Segons això, la lateralitat de l'ús de les mans hauria aparegut com a conseqüència del desenvolupament del llenguatge. Xulíssim, això. És una expressió força interessant, però té llacunes, perquè, segons això, els esquerrans haurien de tenir el llenguatge concentrat a l'hemisferi dret, però això no passa. De fet, el 70% dels esquerrans continuen tenint el llenguatge a l'hemisferi esquerre, igual que els dretans. I encara més, un 5% dels dretans tenen el llenguatge canviat, el llenguatge concentrat a l'hemisferi cerebral dret. De manera que és una molt bona explicació, però no acaba d'encaixar del tot.
0: Sabem si es transmet genèticament, és a dir, ser esquerrà o ser dretà, s'hereta d'alguna manera o hi ha algun... El meu pare, per exemple, és esquerrà i ha sortit dretà.
1: Aquí és on tenim algun dubte per això de l'educació que deia al començament. Tot encara no tenim una resposta definitiva sobre això, però sí que hi ha estudis que demostren que hi ha un grau més elevat d'esquerrans quan els dos pares són esquerrans. I el grau més baix apareix quan els dos pares són dretans. Que és quan apareix...
0: Però tot i així pot sortir
1: sí.
0: Esquerrà, la
1: sí,
0: criatura?
1: Sí, perfectíssimament. Això suggereix que hi ha d'haver una base genètica.
0: Clar.
1: Però, atenció, perquè aquí també té l'educació i l'aprenentatge. A l'escola, o simplement per copiar els pares, si són dretans, tu copies el que fan i, per tant, comences a utilitzar més la mà dreta, no?
0: Clar, però per evolució, si la majoria de la població és dretana, si hi ha un component genètic, al final acabaran estant en perill d'extinció els esquerrans.
1: Exacte, perquè encara conservem un percentatge que és aquest i no desapareixen els esquerrans, afortunadament. Per què no desapareix aquest petit tant percent d'esquerrans? Això és molt interessant. Des del punt de vista evolutiu, la selecció natural, ho hem explicat molts cops, afavoreix trets que afavoreixen, que són bons per aquella espècie. Per tant, si en algun moment, per la raó que sigui, que no sabem exactament quina és, la selecció natural va començar a afavorir l'ús de la mà dreta, per què no ha eliminat els esquerrans? Per què aquesta selecció natural no ha continuat funcionant i som tots 100% dretans? No tenim una resposta, però aquí ve alguna cosa xulíssima. Mira, s'han fet estudis amb boxejadors. I em diràs tu què té a veure un boxejador amb tot això que estem explicant. Dels dos sexes, boxejadors dels dos sexes. I s'ha vist que hi ha un tant per cent una mica superior de guanys, és a dir, de combats guanyats per boxejadors, boxejadores esquerrans, esquerranes. Per què? I aquí ve on és molt poquet, la diferència és molt d'un 1%, És a dir, la diferència és mínima, mínima, però existeix aquesta diferència. I aquí s'ha desenvolupat una hipòtesi molt interessant, que és que, i que hauria estat associada als nostres avantpassats quan lluitaven, quan havien de lluitar per la seva supervivència amb altres congèneres, no?, en altres individus, que és que tu com a dretà t'hauràs entrenat a lluitar normalment contra un dretà, perquè és el més normal que et trobis al davant. Un dretà com tu, difícilment et t'hauràs entrenat contra un esquerrà. De manera que si algun dia lluites contra un esquerrà, estàs venut. Estàs en desavantatge claríssima. En canvi, l'esquerrà s'haurà entrenat amb dretans, contra dretans. De manera que quan l'esquerrà es trobi un dretà, es troba amb el seu escenari d'entrenament preferit. Això li dona una mica d'avantatge a l'esquerrà quan lluita contra un dretà, que és el més habitual que faci, no? Això podria haver estat un factor en el desenvolupament evolutiu de la nostra espècie i podria haver afavorit que la selecció natural no s'hagi carregat del tot els esquerrans, sinó que hagi mantingut un equilibri afavorint claríssim els dretans, però claríssim, però mantenint encara un petit equilibri en una proporció mínima, però significativa, d'esquerrans, potser associat en aquesta història nostra de com lluitàvem quan érem més ancestres, els nostres ancestres.
0: A l'època de Joc de Trons.
1: Exacte, per exemple.
0: I molt abans.
1: I molt abans. Mm. Què et sembla aquesta explicació? No, no, no és bonica.
0: Em sembla fascinant, com sempre, tot el que expliques. Les dretes i les esquerres, avui és d'una òptica diferent, no tan política, com ho fem habitualment també a les tertúlies del suplement.
1: Exacte.
0: Avui, la puresa de la dreta
1: més
0: i de l'esquerra...
1: Més agradable, és una òptica molt més agradable.
0: Sí, sí. Doncs bé, la dreta guanya, en aquest cas.
1: Sí.
0: També s'està imposant arreu del planeta.
1: Lamentablement. Mm.
0: Una abraçada, Joan Anton, moltes gràcies.
1: Igualment.
0: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: La defensa de l'Arte ja es disposa a atacar...
2: Tot és possible un dia de partit.
3: Mala centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
2: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank. Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic on feu cuina, un producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser.
7: Sí,
6: pensament d'ironia, gotes de crítica...
8: Collins, tu mira quina cosa ens està
6: però sense
8: fent.
6: Embafar, sense embafar.
8: Això sí, clar.
7: Sí, això és important.
8: Sí, sí.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
9: Bueno, perdoneu, deixo que vaig inaugurar un restaurant.
8: Sí, sí.
9: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
10: Catalunya Ràdio!
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini.
2: Univers MotoGP.
12: Perquè el Mundial és nostre.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
13: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
14: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
13: Un rúpido,
14: escribe! Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
4: 50 anys
7: partits de futbol en català, des de 1976.
10: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
7: On va començar tot.
10: A Catalunya Ràdio.
7: On tot continua.
10: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
7: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
10: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
7: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
10: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
7: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Aquesta tarda el Tot Gira juga al Sabadell. A un quart de set, connectem amb Son Moix per viure el primer gran test de la temporada. Mallorca-Sabadell.
10: La primera part a l'exclusiu digital. I la segona, un cop acabi la TDT del Llevant Barça, en directe a l'FM.
7: Tarda de Tot Gira, on també seguirem les finals del US Open i del Mundial Femení de Bàsquet i totes les reaccions del partit del Barça al Ciutat de València.
15: Tot Gira.
7: Aquesta tarda, a un quart de set, a l'exclusiu digital i després de la TDT a l'antena de Catalunya Ràdio, amb David Clopés.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts. Titulars avui amb la Núria Hart. Núria, què tal? Bon dia.
17: Bon dia.
0: Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial pels riscos que es deriven d'aquesta tecnologia.
17: El conseller delegat d'OpenAI es planteja no sortir a borsa com estava previst, això després que ahir el seu homòleg antròpic demanés posar fre al desenvolupament de sistemes.
0: D'aquí uns minuts, a les 8, obren els col·legis electorals a Suècia. Els progressistes aspiren a recuperar el poder i parteixen com a favorits a les enquestes.
17: A la recta final de campanya, el bloc de la dreta ha retallat distàncies amb el Partit Socialdemòcrata, que aquesta última legislatura ha estat a l'oposició, però que sempre ha sigut la força més votada.
0: I avui, pendents de les carreteres, és diumenge d'operació tornada després d'un cap de setmana llarg de 3 dies. S'espera que uns 260.000 cotxes tornin a casa.
17: I ho han de fer entre les 5 i les 10 de la tarda, això després d'un cap de setmana negre a les carreteres amb 4 morts. L'últim ahir en una topada frontal entre dos cotxes a Torroelles de Llobregat, al Baix Llobregat.
0: Al País Valencià, 10.000 persones surten al carrer per demanar millores al sector de l'educació pública.
17: Les manifestacions s'han fet a València, Alacant i Castelló i han coincidit amb l'inici del nou curs escolar, que ha començat igual de convuls que com va acabar.
0: En llibertat els 18 detinguts després de les manifestacions independentistes a Barcelona.
17: Ahir el jutge els va deixar en llibertat després de passar a disposició judicial. 10 dels 18 detinguts van comparèixer davant de la Fiscalia de Menors.
0: I Donald Trump continua agitant el debat polític després de dir ara que seria fantàstic veure una Irlanda unida.
17: El president nord-americà ho ha dit a l'Open de Golf d'aquest cap de setmana a Dublín. Més de 10.000 persones es van manifestar ahir als carrers de la capital d'Irlanda per protestar contra la visita de Trump.
0: Tot plegat marcat també pel preu del petroli, que pot pujar encara més pel control dels hutis de la via marítima alternativa Hormuz.
17: L'estret de Bab el-Mandeb. Trump ha rebutjat ajudar el seu aliat a la regió, l'Aràbia Saudita, que havia trobat al Mar Roig l'alternativa per exportar combustible.
0: La pel·lícula danesa Woman Unknown, de la directora May L. Tuki, s'endú el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia, això en un festival marcat per la falta de directores.
17: I en una edició marcada també per les declaracions del cineasta israelià Yuval Abraham, que han denunciat la matança de palestins amb la complicitat dels Estats Units.
0: Els esports del Barça juga avui contra el Llevant a un quart de cinc de la tarda, a partir de les 3 a la TDT, després de la victòria d'ahir del Madrid contra el Rayo Vallecano i el triomf de l'Espanyol 0-2 al Camp de l'Osasuna.
17: El Barça vol mantenir el liderat i buscarà la seva cinquena victòria consecutiva amb la intenció de fer el ple de victòries a la Lliga. La novetat a la convocatòria és Eric García.
0: Anem a les portades. Marina Laminos, avui amb la mirada posada a les derivades de la crisi migratòria de Ceuta.
18: A l'ara hi dediquen pràcticament tota la plana. El Marroc, el país que expulsa els seus joves, és el titular damunt d'una imatge d'un home musulmà amb un vestit tradicional groc i amb un llibre obert. Sobre el mateix, a La Vanguardia avui entrevisten el lendakari Manol Pradales, que assegura que Ceuta pot posar fi a la legislatura si Sánchez no tanca la crisi ara. També a la part inferior de La Vanguardia, fotografia en aquest cas de combatents hutis amb les armes amunt Mamun, els rebels que estrangulen, apunten l'Aràbia Saudita. I el periòdico sobre fons verd, dues mans que encaixen, una amb una pulsera amb la bandera d'Extremadura al canell i l'altra mà amb una pulsera amb la senyera. Titular, la Diada Extremadura, tribut als altres catalans.
0: És un diumenge d'entrevistes polítiques a la premsa editada a Madrid, precisament sobre la crisi a Ceuta. A El Mundo es pronuncien, en aquest cas, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
18: En una entrevista al diari, on assegura que l'agressió del Marroc encara continua i que Ceuta serà l'epitafi, diu, de Pedro Sánchez. A El País, una altra entrevista, en aquest cas a l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, que deixa aquest titular. La democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats. A La Razón, alerta al PSOE, temen perdre els seus últims feus autonòmics. I a l'ABC, l'exministre d'Exteriors González Laya va entregar el seu mòbil hackejat a Bolaños després de la crisi amb el Marroc.
0: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 75 espelmes Pilar Eire.
15: Y de repente sale uno atrás de todo, un tío alto, así como tú y tal, y me dice, Pilar, Pilar, 50 años sin vernos. Y era mi primer novio, el primer chico con el que me acosté.
19: Segons la revista Forbes, és una de les 100 dones més influents a Catalunya. A casa nostra s'ha fet popular, sobretot, per ser una de les persones que millor coneix i que més ha exposat els absurds a la monarquia espanyola.
0: Més espelmes. 58 espelmes, Santi Millán.
20: Jo treballo per diners, perquè clar, tinc una família que, a més, els agrada la bona vida.
19: Home que fa molts anys que veiem a les nostres pantalles, que sempre porta el mateix pentinat de surfista i que ha fet de tot, teatre, cinema i, especialment, en els últims anys, televisió.
0: Una abraçada molt forta pel Santi Millán. 51 espelmes, Anna Gabriel.
21: Aquesta Europa que havia de ser referent al primer món és el racó del món que està oferint un ascens de l'extrema dreta absolutament preocupant, no? Present ja.
19: Es va donar a conèixer com a diputada al Parlament per la CUP. El 2017 es va exiliar a Ginebra com a conseqüència del referèndum i fa un parell d'anys l'Audiència de Barcelona va arxivar la seva causa per l'1 d'octubre.
0: Vida social. Rere.

0: Són la Ludwig Band, Marta Ferrer, els caps de cartell de la Festa Major de Castellà del Vallès.
1: Els d'Espolla portaran el seu últim disc pel barri, es comenta, a l'escenari de les Vilabarraques del Pla de la Bruguera. També actuaran Escorzo i la Diband. Els concerts arrenquen a les 9 del vespre i s'allargaran fins a les 5 de la matinada i les entrades són gratuïtes.
2: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem por.
0: Aquests són els tiets, faran de DJs al festival Terra Mataró.
1: El duo juga a casa en una sessió molt especial en què pujaran a l'escenari no per tocar les seves cançons, sinó per fer de punxadiscos amb la millor música House and Hits. Serà avui a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 10 i 12 euros.
0: I qui també puja a l'escenari és el Quim Masferrer al Teatre Borràs.
1: Ho fa recuperant el monòleg Temps, 15 anys després de la seva estrena original, un text en què es planteja què faries si et quedessin només 90 minuts de vida, una tragicomèdia que avui es pot veure a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre amb entrades a partir de 32 euros.
0: A l'Eixample Teatre, Burundanga.
1: L'autor d'èxits com El mètode Gronholm i El crèdit, Jordi Galceran, signa aquesta comèdia sobre una jove que no sap com dir-li al seu xicot que està embarassada. Això fins que la seva amiga li ofereix una solució, donar-li Burundanga, la coneguda com a droga de la veritat. Avui la funció és a les 7 de la tarda, es poden comprar entrades per 22 i 24 euros.
0: I acabem amb un pla bastant infal·lible, que és dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i fa poc ha estrenat noves propostes, entre elles la porca John Cake, que tot just s'acomiada avui, i Paralelo Gelato. Està oberta a 10 del matí a la mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
0: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El matís.
3: Una colla d'escriptors avorrits van convertir una taula rodona per promocionar els seus llibres. El més conegut, fart de l'ensopiment,

0: ha de saber que vostè és una de les honroses excepcions. Després de l'alemany va trucar un sud-coreà, un colombià, una neozelandesa, un català i un reguitzell de nacionalitats que ni tan sols sabia col·locar el mapa. I a tots els va dir el mateix. Ha de saber que vostè és una de les honroses excepcions. Els crítics es van quedar amb la consciència tranquil·la i amb aquest aclariment es van posar a escriure unes crítiques tan delirants com les que havien portat l'escriptor a proclamar que els integrants del gremi eren una merda. Això sí, amb honroses excepcions.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb les veus de Ginestà i Nil Moliner, que col·laboren en aquest tema titulat Amb qui estaràs? Una cançó que gira entorn a una ruptura on el protagonista recorre la ciutat de Barcelona buscant els fragments d'un cor trencat. Curarem les nostres penes, Roger, amb Ginestà i Nil Moliner. I aquest, amb qui estaràs?
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 13 de setembre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell ha tornat a convertir-se aquests dies en un punt de trobada per als amants del rockabilly, amb una nova edició del Hike Rockabilly, que s'ha celebrat del 2 al 6 de setembre. Durant 5 dies, la música, el ball, la moda i la cultura vinculada a aquest moviment han omplert diferents espais del municipi. El pavelló municipal Joan Ortoll ha estat un dels principals epicentres del festival. És aquí on es concentra bona part de l'activitat, amb els concerts de les principals bandes participants i un màrquet dedicat als amants d'aquesta cultura, on es podien trobar roba, complements, vinils i tota mena d'articles relacionats amb el món del rockabilly. I la música no s'ha quedat a dins del pavelló. A l'exterior, una carpa s'ha convertit també en una pista de ball, on els assistents han continuat gaudint de la música i han posat en pràctica els passos de rockabilly durant bona part de la jornada. Un festival que un any més ha tret públic procedent de diferents punts del món. Un dels assistents és Jürgen Lina. Ha arribat des d'Alemanya i enguany hi participa per 11a vegada. Explica que el que més li agrada és el bon ambient del festival, el clima de Calafell i sobretot el bon rotllo entre les persones que hi arriben des de diferents països.
2: Yeah, it's now the 11th time. Because the weather and the people, it's a nice festival. Yeah, the town is nice. Because all people are very sweet and nobody is angry about when you're not talking about Spain or something else.

0: so pretty nice here.
1: També hi ha assistents que han vingut des de més a prop. És el cas de l'Olga Navarro, de Mallorca, que explica que ve cada any al Hike Rockabilly i que un dels principals atractius és poder retrobar-se amb amics procedents de diferents països.
2: Yo vengo desde el miércoles hasta el martes, así que unos 6 días. Bueno, vengo cada año y siempre puntual a esta fecha, lo paso muy bien y me gusta. Reúne gente de todo el mundo, y nos encontramos amigos que cada año nos encontramos aquí, vienen de México, Estados Unidos, incluso de Japón. Entonces un encuentro por un motivo y es una alegría porque vuelves a encontrarte con amigos de años.
1: Entre el públic internacional també hi trobem Jobson, brasiler resident a Alemanya que posa l'accent a l'ambient que respira durant aquests dies a Calafell. Ha destacat el bon rotllo entre els assistents, l'energia positiva i sobretot les ganes de divertir-se que comparteixen tots els participants.
3: És maravilloso aquí, acho perfecto, só que é muito quente, caliente, mais que o Brasil. Mas eu estou gostando muito, é uma experiência maravilhosa e aconselho todos a virem no evento, porque é bom demais. Ah, eu acho que o clima, as pessoas, a animação, é bem animado, o pessoal animado, é bem divertido. Eu acho que a diversão, a energia positiva, a alegria.
1: Per alguns, aquesta ha estat la primera experiència al festival. És el cas de la Sophie, d'Alemanya, que ha vingut per primera vegada a Calafell després d'haver sentit parlar molt del Hike Rockabilly. És un habitual dels festivals de música d'arreu del món i assegura que està gaudint especialment de l'experiència. També ha destacat que Calafell és un lloc meravellós, tot la calor sufocant d'aquests dies.
4: Yes, this is my first time at the High Rockabilly because we heard so much about this festival and we travel around the world to festivals and so now we have passed it to come here. Oh my God, it's perfect here. It's a little bit hot, but the rest is perfect, really.
1: I entre els visitants més veterans hi ha Danilo, procedent d'Itàlia, que fa ni més ni menys que 20 anys que assisteix al festival. Un dels elements que més valora és precisament l'entorn de Calafell i especialment la proximitat del mar.
5: Me gusta mucho. Yo vengo la... Esta es la mia 20ª volta, no sé. Me gusta la compañía, los amigos y la música. Me gusta el mar, muy lindo. Y nosotros en Milano no tenemos el mar, eh?
1: Amb aquesta combinació de música en directe, ball, mercat especialitzat i ambient internacional, el Hike Rockabilly ha tornat a demostrar la seva capacitat per reunir aficionats procedents de tot el món al municipi. Al llarg de la setmana, el festival i les activitats paral·leles també s'han estès pels carrers, mercats i la platja. En edicions més multitudinàries, amb grans concerts oberts, s'ha arribat a registrar pics de 7.500 assistents. Pel que fa als concerts principals, que han tingut lloc al pavelló Genor Tortoll, l'aforament és més limitat per qüestions d'espai i seguretat, amb una capacitat habitual d'entre 1.500 i 2.000 persones. Els abonaments per les nits principals acostumen a exaurir-se amb mesos d'antelació. Una afluència que confirma un any més el pes internacional d'un festival que ha convertit Calafell en una de les grans cites europees per als amants del rockabilly.
6: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Seguim endavant amb més notícies. L'Ajuntament de Calafell ja treballa per posar en marxa una nova campanya de bons per incentivar les compres al comerç local durant la temporada baixa. La iniciativa es farà del 13 al 30 de novembre, amb els 2 dies inclosos, i destinarà 100.000 euros. Es tracta de la 7ª edició d'una campanya que, segons el consistori, és una de les que té més èxit i genera un impacte important de l'activitat comercial. Els bons es podran descarregar a partir del 13 de novembre i cada persona en podrà obtenir un màxim de 4. Cada bo permetrà obtenir 10 euros de descompte per cada 30 de compra. Caldrà estar atent, però el període de validesa, els bons tindran una vigència de 7 dies des del moment de la descàrrega. Si no s'utilitzen dins d'aquest termini, caducaran i tornaran a quedar disponibles. Els bons es podran utilitzar en establiments adherits a la campanya que estaran identificats amb un adhesiu a l'entrada. La iniciativa inclou una àmplia varietat de sectors, com ara moda, calçat, d'edat, complements, esports, joguines, llibreries, perfumeria i cosmètica, òptiques, joieries, floristeries, entre molts altres. També hi podran participar establiments d'hostaleria, en aquest cas els bons, només es podran aplicar el consum que es faci al mateix establiment. Els bons són una eina per continuar donant suport al comerç local. En una entrevista per Calafell Ràdio, calafell.tv, la regidora ha parlat de la importància de sumar-hi nous establiments i comerços a la campanya. Ha explicat com fer-ho. Escoltem a Lluís Alastre.
0: El sistema que es fa prèviament per als establiments també que estiguin escoltant i llavors vulguin registrar-se i poder ser un establiment adherit a la campanya, prèviament, 3 setmanes abans, el que és des de la regidoria de comerç, sempre se'ls agafa, se'ls hi passa mail, el que és a les associacions de comerciants, que menys és molt fàcil perquè llavors fan difusió amb els seus socis, doncs s'han d'agafar, s'han de registrar, han de presentar el que és... a la Cambra de Comerç conforme doncs, li demanaran una sèrie de documentació, bàsicament això acaba sent com una subvenció per l'establiment, perquè hi ha una part econòmica que la posa l'Ajuntament i després les altres dues parts és el client quan va comprar. Llavors, de documentació els hi demanaran estar al corrent de pagament, doncs que de vegades pots tenir o millor una simple multa de la zona blava o el rebut de brossa que se t'ha passat, que no tens un millor domiciliat. Doncs és molt important doncs, que ho tinguin al corrent de tot. Llavors és certificat de Seguretat Social, certificat d'Hisenda, val? Que els hi surti tot net, i els hi demanen això i ho tindran de presentar directament, és amb un correu, tot això sempre es facilita perquè sigui molt fàcil.
1: Com dèiem, els bons es podran descarregar a partir del mateix 13 de novembre i cada persona en podrà obtenir un màxim de 4.
0: S'obre a les 9 del matí, que de vegades la gent es pensa que és a les 12 de la nit i estan allà a les 12 de la nit fent tot el possible, es fiquen alarmes allà amb els correus i tot per descarregar-se. Doncs el primer dia s'obre a les 9 del matí. Llavors, el primer dia que es fa l'obertura, la gent se descarrega i ja quin dia, o sigui, ja us dic que és el dia 9 a les... el dia 13 a les 9 del matí, llavors ja es pot agafar i es pot anar ja per fer aquest ús d'aquests bons. Per registrar-se han de fer-ho a bons.calafell.cat i igualment tot això a través de la web de l'Ajuntament, a través del Vilamar Centre, doncs us sortirà sempre a l'enllaç per poder agafar i per poder, que sigui molt més fàcil.
1: Aquesta serà la 7a campanya de bons que es fa al municipi de Calafell. La iniciativa es va posar en marxa inicialment per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid, però amb el temps s'ha consolidat com una eina de dinamització comercial, especialment durant els períodes de menor activitat. L'objectiu continua sent triple: fomentar les compres als establiments de Calafell, incrementar els ingressos dels comerços i serveis adherits i alhora donar visibilitat i promocionar l'oferta comercial del municipi.
6: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
1: Un turista de 45 anys i de nacionalitat anglesa ha mort aquest passat dissabte en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Segons ha informat Protecció Civil, volia arribar nadant a la platja, però no ho ha aconseguit. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va rebre l'avís al voltant de les 7 de la tarda i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Amb aquesta víctima ja són 26 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansat. S'han de seguir sempre les indicacions del Servei de Socorrisme.
6: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Les escoles de Calafell inicien el retorn a les aules als alumnes d'infantil, primària, ESO i altres. El nou any acadèmic arriba a Catalunya amb xifres rècord en recursos d'integració, la regulació de la IA, la intel·ligència artificial, a les aules i sota l'ombra d'una convocatòria de vaga educativa per aquesta primera jornada. El dia que més d'un milió d'alumnes tornen a les aules, el conflicte amb educació continua allà on era l'últim dia de classe. Avui dimarts comença el nou curs escolar per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i FP bàsica a Catalunya en una jornada marcada per aquest retorn a les aules després de les vacances d'estiu. En total estan cridats a aturar-se 94.422 professionals. L'escola concertada no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb total normalitat. L'inici de curs destaca per diversos elements transversals fixats pel Departament d'Educació. Escoltem a la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Calafell, la Manal.
7: Sí, de fet, ja s'han comunicat a les famílies doncs, quins serveis mínims hi haurà als centres. Tindrem un inici de curs que podrem dir que es farà en dues tandes, unes el dia 8 i unes el dia 9, però tot funciona amb normalitat. Tots els centres doncs, bueno, ja han començat la seva activitat, han pogut fer les reunions amb els mestres, tant amb les famílies també, i això doncs, és un molt bon punt de partida.
1: Més de 4.000, 5.000 alumnes comencen les classes avui a Calafell. Així ho ha detallat la regidora.
7: Al municipi, si només agafem primària i secundària, doncs més de 4.500 alumnes. Això vol dir que dia rere dia anem rebent matrícules vives. Sabem que som un municipi doncs, que constantment les tenim. Sabem i som conscients de que hi ha alumnes que no poden iniciar el curs perquè encara no tenen l'assignació. Sí que demanaria paciència, sé que és complicat, però una miqueta més de paciència, perquè això és tot un consell i aleshores van fent, no és que no hi hagi cap, però és a comptagotes.
1: També ha parlat de les ràtios, escoltem-la.
7: Les ràtios doncs, ja les sabem, estem allà al límit intentant doncs, amb el departament, tant com ens van dir la figura del coeducador, tant com de dividir els grups, sí que és veritat que tenim manca d'espais i això és el que dificulta a vegades poder dividir aquests grups.
6: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Segur de Calafell ja disposa del primer aparcament segur i tancat per a bicicletes. El nou bici tancat està situat a la plaça de Lola Boronat, just davant de l'estació de Rodalies. Té capacitat per a 58 bicicletes. La instal·lació ha estat impulsada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, amb una inversió de més de 19.000 euros, finançada íntegrament en fons europeus Next Generation. Les obres ja estan finalitzades i es posaran en funcionament després de l'estiu. Ara l'Ajuntament assumeix el manteniment i l'explotació de l'equipament. Ho explica el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín.
8: Bé, la instal·lació ja està acabada a nivell tècnic. És un tema doncs, que ara s'ha fet una sessió des de la Generalitat de Catalunya per d'aquest espai, el qual doncs, de manera imminent, ara estem en període estival i hem de fer una petita posada en servei, fer una neteja general i preparar una mica l'espai pels usuaris. De manera imminent l'obrirem i serà de caràcter gratuït durant 2 anys, en el qual doncs, registrant-nos les persones usuàries a l'aplicació de la Generalitat doncs, podran accedir, deixar les bicicletes i els patinets i per tant doncs, començar a gaudir doncs, d'aquest equipament que tenim doncs, aquí al costat de l'estació.
1: El principal objectiu del bici tancat és facilitar la combinació entre la bicicleta i el tren. D'aquesta manera, els usuaris poden arribar a l'estació en bicicleta, deixar-la en un espai tancat i segur i continuar el trajecte amb tren. Com explicava el regidor, per utilitzar-lo cal registrar-se a través de l'aplicació gratuïta a la web del Pàrquing Verd. Un cop registrat, l'usuari obté un codi personal d'accés i ha de registrar també la bicicleta. L'aparcament funciona a les 24 hores del dia als 365 dies de l'any. No cal reservar plaça i cada bicicleta ocupa una única plaça, però sí que és necessari deixar-la subjectada. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius. El servei ofereix guixetes per guardar objectes personals i eines i material per poder reparar petites incidències.
8: Disposa de lo que són guardioles perquè els usuaris puguin guardar les seves pertenències en aquests espais. Aquest aparell amb una moneda de com la aquí hi ha una posada de simulació, però és un aparell que lo que fa és si algú té una punxada de la bicicleta o ha de reparar una cadena o fer alguna cosa, hi ha aquest aparell
9: que el que hi ha és eines per poder arranjar les bicicletes o els patinets i que quedi tot això tancat. També hi ha una bomba d'aire per poder inflar les rodes.
1: El recinte on guardar les bicicletes o patinets compta amb diferents sistemes de control i seguretat, ho ha explicat el regidor Miguel Ángel Perín.
9: Té sensors de moviment, té càmeres i té sensors de foc. Per tant, doncs, també disposa d'extintor i té un sistema d'enregistrament d'imatges en el qual doncs, les persones que accedeixen doncs, estan registrades. Aquesta càmera doncs, té accés a la policia per veure si hi ha furts o si hi ha algun tipus de problema dins d'aquest espai, que al final no deixa de ser un espai municipal, i com es pot veure doncs, té un doble sistema de seguretat, una xarxa més uns bambús d'aquestos que són molt forts i per tant doncs, dona aquesta seguretat als usuaris.
1: El bici tancat de Segur forma part d'un projecte de la Generalitat, com dèiem, per instal·lar aparcaments segurs per a bicicletes a diferents estacions ferroviàries catalanes i fomentar així la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic. De fet, el programa d'actuació de la bicicleta de la Generalitat preveu la instal·lació de 40 bici tancats al costat d'estacions ferroviàries de Catalunya. Amb aquesta nova infraestructura, Segur de Calafell fa un pas més en la promoció d'una mobilitat més sostenible.
6: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Agents de la Policia Nacional en una operació desenvolupada conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Colòmbia han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La xarxa captava a Colòmbia persones amb vulnerabilitat econòmica i social mitjançant falses promeses de formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, les víctimes eren rebudes per altres membres de l'organització i traslladades a establiments de restauració situats a Tarragona i Madrid, on eren explotades laboralment sota el pretext d'eixugar el deute contret pel desplaçament. Tres persones han estat detingudes a Tarragona a la darrera fase de l'operació. Els arrestats són dues dones de 54 i 41 anys de nacionalitat espanyola i colombiana i un home de 45 anys colombià. Sobre ells pesaven ordres internacionals de detenció emeses per les autoritats colombianes per la seva presumpta participació en activitats de l'organització. Els detinguts han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional, òrgan competent en relació amb ordres internacionals de detenció emeses amb les autoritats colombianes. La investigació va començar el novembre de l'any 2023, quan els agents van aconseguir desarticular una organització assentada a Torredembarra dedicada a captar ciutadans colombians sota l'aparença de programes formatius i pràctiques. Les víctimes eren incorporades a establiments d'hostaleria on eren sotmeses a explotació laboral. Es va constatar que l'organització comptava amb una estructura jerarquitzada i perfectament definida. En nombrosos casos, la mateixa organització gestionava el trasllat de les víctimes, generant un deute econòmic que era utilitzat com a instrument de control i de coacció. Per tant, doncs, el balanç global de l'operació ascendeix a 30 persones detingudes des de l'any 2023 i 57 potencials víctimes localitzades, actuant sobre totes les dades de l'activitat delictiva, des de la captació en origen fins a l'explotació laboral a Espanya.
6: Plana de successos.
1: Ho hem dit en començant titulars. Una explosió a un dels laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha causat tres ferits aquest dilluns al matí. Dos d'ells, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre una altra dona ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Escoltem les declaracions de la vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, la Fàtima.
10: Amb la que s'estaven preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i tres treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió, perquè clar, no deixa de ser doncs, un material químic doncs, perillós. En principi els tres ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment doncs, tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu, ells mateixos han avisat el 112, sembla que hi ha un ferit una miqueta que necessita una atenció més particular per les seves condicions.
1: El degà de la Facultat de Química, Joan Carvajal, explica que ha caigut com a molt un litre d'àcid nítric quan estaven manipulant el producte químic.
11: S'estava produint la transferència des d'una ampolla gran de 5 litres a ampolles més petites d'un litre. I el que ha caigut al terra és una d'aquestes ampolles d'un litre, val? Per tant, no hi ha més vessament que aquest litre que s'hagi pogut, que tampoc sabem si està bé ple del tot, perquè estaven fent la transferència en aquell moment. Per tant, és possible que encara hi hagués menys d'un litre amb el producte que s'ha vessat.
1: Segons han explicat, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes, sota campana amb tots els EPI posats, però una ampolla ha caigut a terra i això és el que ha produït aquesta mena de deflagració. Per tant, doncs, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, ha atès aquestes tres persones. Un home i una dona han estat greu, traslladades, com dèiem, a l'Hospital Joan 23, i una altra, menys greu, ingressada a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. L'edifici, segons diuen els bombers, no ha patit danys estructurals arran de la deflagració.
6: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del pas subterrani del carrer Rin. Es tracta d'un nou pas per a vianants i ciclistes per sota de les vies del ferrocarril que uneix el carrer Rin amb el carrer Baixador. Aquesta comunicació permetrà donar major permeabilitat a la via del ferrocarril i recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible per als dos costats, un fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. El projecte tenia un pressupost de més de 2 milions d'euros, però l'adjudicació de l'empresa guanyadora Artifax ha fet una oferta per 1.700.000. Es tracta del pas que té major cost econòmic del que manquen per fer al municipi. A més, uneix els eixos més importants comercialment de Segur, com són l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin. Per això se li ha donat una prioritat, apunten des de l'Ajuntament de Calafell. L'any 2003, un grup de veïns havien entrat signatures demanant aquest pas soterrani. Des de llavors, l'Ajuntament de Calafell va encarregar el projecte, el va exposar al públic, va tramitar l'aprovació del projecte per part d'ADIF, va dotar l'obra de pressupost municipal i ara s'ha fet la licitació. La previsió de l'inici de les obres és el mes de novembre o desembre d'enguany, ja que manca tramitar l'autorització d'ADIF per començar les obres. Després d'aquest pas, l'Ajuntament de Calafell encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer a Segur, Josep Carner a Masmel i Carme a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament ja està preparant la licitació de la nova passarel·la a la Ciutadella Ibèrica, que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda. La permeabilització de la via del ferrocarril serà una de les prioritats doncs, de l'Ajuntament per formar part de la millora de la mobilitat i facilitar els recorreguts a peu o bé amb bicicleta.
6: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Un apunt, parlem de canvi temporal de parades a motiu de les obres de millora de les voreres a l'Avinguda Lluís Companys. Les línies R2B i R3B modificaran temporalment dues de les seves parades. Serà, per tant, doncs, fins a finals del mes de desembre. Les parades habituals, Lluís Companys, Estació de Rodalies, Lluís Companys, Garona, es traslladen a Passeig Marítim, Sena, Passeig Marítim, Loira.
6: Les notícies del Baix Penedès.
1: La La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que l'Ajuntament del Vendrell instal·larà noves lluminàries solars al tram de carretera que connecta el municipi amb la carretera C-51, després de la reclamació presentada per la manca d'enllumenat en aquesta zona. L'entitat havia registrat el passat 18 de juliol una petició formal per reclamar una solució davant la falta de funcionament de l'enllumenat públic tant en aquest tram de carretera com en el seu pas inferior, una situació que, segons denunciaven, generava inseguretat entre les persones que hi circulen. Ara, el consistori vendrellenc ha confirmat per escrit que preveu instal·lar llums solars al tram de carretera amb l'objectiu de recuperar i millorar la il·luminació. La Xarxa Vendrellenca celebra que la seva insistència hagi donat resultat, tot i que assegura que farà un seguiment de l'actuació. El pas inferior, però, continuarà sense enllumenat. Segons ha informat l'Ajuntament del Vendrell, les seves característiques no permeten aplicar-hi una solució solar i els robatoris recurrents de cable de coure dificulten mantenir una instal·lació convencional. La federació considera que aquesta situació deixa sense resoldre una part important del problema i reclama que s'estudiï una solució definitiva per il·luminar el pas inferior, inclosa la possibilitat d'instal·lar una nova línia de coure amb mesures de protecció que evitin nous robatoris. La Xarxa Vendrellenca assegura que mantindrà el seguiment d'aquest expedient.
6: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: SATSE Catalunya ha avisat que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que el sindicat ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també ha constatat que més del 80% dels pacients ha admès que la demora a l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut i que gairebé 9 de cada 10 ha apuntat que la sanitat pública no disposa de prous professionals per cobrir les necessitats de la població. Per tot plegat, SATSE ha exigit un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu, reduir les demores assistencials i situar aquesta disciplina al lloc que li correspon. El sondeig ha mostrat que el 75% de les persones participants ha necessitat atenció fisioterapèutica durant els darrers 5 anys i que les esperes han estat de diversos mesos i fins i tot superiors a un any en alguns casos. Més del 80% dels enquestats ha indicat que la demora va afectar de manera important a la seva salut, provocant més dolor, una recuperació més lenta, pèrdua de mobilitat i dificultats tant laborals com en activitats quotidianes. Tot i això, la valoració de la fisioteràpia és molt elevada, ja que més del 85% dels participants li ha atorgat una puntuació de 8 sobre 10. La ciutadania envia un missatge molt clar. La fisioteràpia és un servei essencial i no pot continuar sent inaccessible per manca de recursos. Per tot plegat, SATSE ha demanat augmentar les plantilles, reforçar la presència de fisioterapeutes a l'atenció primària, reduir les llistes d'espera i incrementar els recursos destinats a aquest àmbit assistencial. Fins aquí l'informatiu d'avui, diumenge 13 de setembre. Hem fet un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana. Gràcies.
6: L'informatiu.
12: 107.9 FM. Calafell Ràdio FM.
13: It's summertime.
14: Això és Calafell Ràdio.
6: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz estiu. Amb aquesta hora matinal del diumenge de l'estiu i amb el jazz de Calafell Ràdio intentem portar la música més suau, més tranquil·la per començar un diumenge. I avui ho farem amb dues coses interessantíssimes que han sortit aquest any, 2018, i que les dues que estan gravades en directe. Això, com tots sabeu, ens agrada molt. La possibilitat d'escoltar les músiques en directe sempre és molt més...

És important que amb estudis de gravació, amb la majoria de gravacions. El primer que presentem és el doctor Lonnie Smith, amb el seu Hammond B3, i amb ell el Jonathan Blake a la bateria i el Jonathan Kreisberg a la guitarra. Això va ser una gravació que van fer el 2017 en directe al New Jazz Masters durant la celebració del 75 aniversari del Jazz Standard de New York. Ell sempre havia dit, i les informacions, en aquest cas de Blue Note, que és l'editorial que ha tret aquest àlbum, és el segon que ha tret des del 1968-70, que van ser mítiques les gravacions del doctor Lonnie Smith amb la Blue Note. El 2016 va treure un CD també amb molt d'èxit, que s'anomena Evolution, i aquesta és la segona gravació. I el que es deia, les notes que informen d'aquest àlbum a la pròpia pàgina de Blue Note és que el propi Lonnie Smith volia que això fos així, no? Que fos en directe, perquè ell diu que se sent molt més bé, molt més acollit, i el sentiment i l'ànima li surt molt més fàcilment. Aquest àlbum s'anomena, traduït, Tots en la meva ment, i possiblement sigui això, no? Comencem amb Juju, de Wayne Shorter, on hi ha aquest sentiment i aquesta emotivitat del senyor Smith.

I de les 7 gravacions que hi ha amb aquest CD, interessantíssim, no hi ha molts músics actualment amb el Hammond B3, aquest és el gran mestre del Hammond B3, us el recomano totalment, el doctor Lonnie Smith amb Hall in My Nint, el nom de l'àlbum, com us he dit abans, tots a la meva ment, i passem ara amb una de composició pròpia d'ell, de Lonnie Smith. S'anomena Alhambra, i aquí hi ha un virtuosisme total, perquè al començament ja veureu que hi ha un sol, una trompeta amb sordina que surt, com no, del seu orgue. Escoltem-ho.

I la tercera que us posaré d'aquestes set que formen aquest CD és una cosa molt especial i que està una mica diferent de totes les gravacions de l'àlbum. Aquí hi ha una invitada, que és la senyora Alicia Olatuja, amb una veu brutal, amb un sorprenent rang vocal i amb una composició del propi Lonnie Smith que s'anomena Tot amb la meva ment, que és el nom de l'àlbum. Ell també canta, el Lonnie Smith toca els teclats, l'òrgan, el Hammond B3, és el compositor de diverses de les composicions i en aquest cas diu que va ser un motiu importantíssim per tornar a cantar. Veureu aquest duo que és fantàstic.

Deixem ja el senyor, el doctor Loini Smith, i passem d'una gravació, com era la que hem escoltat, del gener d'aquest any, a una del 23, que va sortir al mercat el 23 de març d'aquest any també. Estem parlant d'una de les gravacions, de l'última gravació del senyor Aril Andersen amb el Paolo Vinacia i el Tony Smith. Aquest fantàstic trio que des de fa més d'uns 10 anys ha fet diverses gravacions, jo em sembla que n'hi ha 3 o 4, per ECM. Aquesta és l'última, s'anomena Ciències Internes, i és un àlbum que tindríem d'haver dedicat ja, amb l'hora del jazz, no de l'estiu, sinó la normal, un bon espai, però la mort de Cecil Taylor ens va fer tota una sèrie de programes intensos per recordar la memòria d'ell. Avui el portem amb tres composicions, de les 6 que hi ha a l'àlbum. No us dic res més, comencem amb el que es deia abans, amb la ciència.

Ari Landersen ha sigut per mi un dels bàsics amb la discoteca que tinc d'ECM. Jo crec que possiblement va ser el primer LP que vaig comprar d'ECM, va ser del primer grup originari als anys 70 d'Eric Andersen. Com sabeu, en aquells moments la música nòrdica dels pisos nòrdics era bàsica amb la programació d'ECM. Aquí hi ha una barreja entre un italià, l'extraordinari bateria Paolo Minanzia, el Tony Smith, un anglès sensacional, i ell amb el seu contrabaix. Seguim amb aquest àlbum, i ara ve lo del nord, del vent nord, en la que veureu que hi ha un lirisme que sempre apareix quan hi ha músics nòrdics entremig i una atmosfera fantàstica.

I l'última que escoltarem d'aquest fantàstic àlbum de l'ECM, la referència de l'ECM és el 2594, si us interessa. El nom us he dit In-House Science, i precisament ara escoltarem l'última d'aquest àlbum, que és In-House. Això va estar gravat, va ser un enregistrament per l'ORF del 29 de setembre del 2016, el Jazz Freunde Band Hits, a la vila de Rostind, a Àustria. I l'ECM, bueno, va estar allí gravant-ho, el concert aquest. Pràcticament hem fet un començament de concert, un punt intermig, amb aquesta peça de lírica última que hem escoltat, i escoltarem l'última part amb una velocitat extraordinària, amb un ritme brutal i amb una exhibició total del bateria Paolo Vinancia, que amb la seva musicalitat arrastra tot aquest grup amb aquesta composició. M'interessava posar aquesta última peça, precisament per això, perquè aquí el que explica Eric Anderson d'aquest àlbum és que hi ha espai per tothom. Tothom pot ser el líder, tothom pot ser el que porta el moment en què vol, pot fer el seu solo, en el moment en què vol pot fer el que vulgui, com ell que diu, però sí que sempre hi ha ell que és el que ha portat aquestes composicions, totes són d'ell, de l'Eric Anderson, i com veieu és un grup, un trio d'aquests fantàstics que podem disfrutar actualment. Eric Anderson, Paolo Vinancia i Tony Smith. D'aquesta manera us deixem, com sempre, passeu bon estiu, que sigueu bons i sobretot que escolteu jazz. I avui, com a cosa excepcional, la Kelly ens ha fet el control. Gràcies.

10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Banda Sonora Original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic i ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacionala Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.
1: Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu...
0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
2: Què tal? Com esteu? Un dia més tornem a ser aquí per apropar-te a temes musicals romàntics. Moments per compartir plegats. El programa de música romàntica de Calafell Ràdio, el Només tu i jo. Moment per gaudir-lo, siguis on siguis, aquestes hores. I un dels temes que m'ha escollit per començar el programa és el duet entre Rosalía i Rauw Alejandro. Es titula Beso.

Li posem un ritme més salser al programa, però ja sabeu que els temes sempre parlen d'amor o de desamor. Escoltem el cantant Pablo Alborán amb la María Becerra. Amigos, és un remix.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Seguim avançant minut rere minut, escoltant les veus increïbles d'aquests cantants que formen part del programa. James Arthur, un tema també perquè ara mateix agafis i et relaxis.

Què tal? Com esteu? Ja portem 15 minuts de programa amb tu i segueix la música a Calafell Ràdio. Ara amb un tema amb ritme de l'Anna Guerra. Es diu Si me quisieras.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Vinga, un altre tema amb Antonio José. Hoy no estàs sola.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Blas Cantó i Carmen de León. Les coses clares. Benvingudes, benvinguts, si us acabeu d'incorporar a la ràdio. Si no és així, ens seguiu des del punt horari? Doncs vinga, continuem.

I per escoltar un nou tema romàntic ho fem amb Manuel Carrasco a falta de pocs minuts pel punt de dos quarts. Hay amores que duran toda la vida.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Doncs ara sí que passem del punt de dos quarts. Ara, a continuació, sonarà Nati Natasha, La falta que me haces.

0: Seguim endavant amb el programa de música romàntica Calafell Ràdio. És el moment de Tuto Duran i Carlos Baute amb aquest tema que es diu Esta canción.
1: Si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar. Tal vez, si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va a asustar.

Què tal? Com ho esteu passant? Seguim aquí, en el 107.9 de la FM i també, si ens segueixes online, a calafell.tv ens pots seguir sempre que vulguis en directe o descarregar-te aquest programa a través de la nostra ràdio a la carta. Només has de buscar www.calafell.tv a la ràdio a la carta, descarregar-te el programa Només tu i jo i escoltar aquests temes musicals. Sole Jiménez i Antonio José. Tornem a escoltar un dels temes musicals d'Antonio José, però ara amb la Sole.

Aquest és el programa Només tu i jo. Vanessa Martín, quan no estaves.

No parem, són 60 minuts al teu costat, però en portem 45. És a dir, que estem arribant a la recta final del Només tu i jo. Roy Méndez i Ainhoa Buitrago, Guerra Mundial.

Ens estem apropant al final del programa Seguim aquí amb tu des dels estudis de Calafell Ràdio. Lorena Gómez és la següent en portar-nos un tema musical. Cara bonita.

Ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ho fem escoltant el Lagos i Rey. Arribem ja al punt horari, al final del programa. No s'acaba fins que s'acabem.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu,

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 13 de setembre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell ha tornat a convertir-se aquests dies en un punt de trobada per als amants del rockabilly, amb una nova edició del Hike Rockabilly, que s'ha celebrat del 2 al 6 de setembre. Durant 5 dies, la música, el ball, la moda i la cultura vinculada a aquest moviment han omplert diferents espais del municipi. El pavelló municipal Joan Ortoll ha estat un dels principals epicentres del festival. És aquí on es concentra bona part de l'activitat, amb els concerts de les principals bandes participants i un màrquet dedicat als amants d'aquesta cultura, on es podien trobar roba, complements, vinils i tota mena d'articles relacionats amb el món del rockabilly. I la música no s'ha quedat a dins del pavelló. A l'exterior, una carpa s'ha convertit també en una pista de ball, on els assistents han continuat gaudint de la música i han posat en pràctica els passos de rockabilly durant bona part de la jornada. Un festival que un any més ha tret públic procedent de diferents punts del món. Un dels assistents és Jürgen Lina. Ha arribat des d'Alemanya i enguany hi participa per 11a vegada. Explica que el que més li agrada és el bon ambient del festival, el clima de Calafell i sobretot el bon rotllo entre les persones que hi arriben des de diferents països.
2: Yeah, it's now the 11th time. Because the weather and the people, it's a nice festival. Yeah, the town is nice. Because all people are very sweet and nobody is angry about when you're not talking about Spain or something else. It's pretty nice here.
0: També hi ha assistents que han vingut des de més a prop. És el cas de l'Olga Navarro de Mallorca, que explica que ve cada any al Hike Rockabilly i que un dels principals atractius és poder retrobar-se amb amics procedents de diferents països.
3: Yo vengo desde el miércoles hasta el martes, así que unos 6 días. Bueno, vengo cada año y siempre puntual a esta fecha, lo paso muy bien y me gusta. Reúne gente de todo el mundo, y nos encontramos amigos que cada año nos encontramos aquí, vienen de México, Estados Unidos, incluso de Japón. Entonces es un encuentro por un motivo y es una alegría porque vuelves a encontrarte con amigos de años.
0: Entre el públic internacional també hi trobem Jobson, brasiler resident a Alemanya que posa l'accent a l'ambient que respira durant aquests dies a Calafell. Ha destacat el bon rotllo entre els assistents, l'energia positiva i sobretot les ganes de divertir-se que comparteixen tots els participants.
4: É maravilhoso aquí, acho perfeito, só que é muito quente, caliente, mais que o Brasil. Mas eu estou gostando muito, é uma experiência maravilhosa e aconselho todos a virem no evento, porque é bom demais. Ah, eu acho que o clima, as pessoas, a animação, é bem animado, o pessoal animado, é bem divertido. Eu acho que a diversão, a energia positiva, a alegria.
0: Per alguns, aquesta ha estat la primera experiència al festival. És el cas de la Sophie, d'Alemanya, que ha vingut per primera vegada a Calafell després d'haver sentit parlar molt del Hike Rockabilly. És un habitual dels festivals de música d'arreu del món i assegura que està gaudint especialment de l'experiència. També ha destacat que Calafell és un lloc meravellós, tot la calor sufocant d'aquests dies.
5: Yes, this is my first time at the High Rockabilly because we heard so much about this festival and we travel around the world to festivals and so now we have passed it to come here. Oh my God, it's perfect here. It's a little bit hot, but the rest is perfect, really.
0: I entre els visitants més veterans hi ha Danilo, procedent d'Itàlia, que fa ni més ni menys que 20 anys que assisteix al festival. Un dels elements que més valora és precisament l'entorn de Calafell i especialment la proximitat del mar.
6: Me gusta mucho. Yo vengo esta es la mia 20ª volta, no sé. Me gusta la compañía, los amigos y la música. Me gusta el mar, muy lindo. Y nosotros en Milano no tenemos el mar.
0: Amb aquesta combinació de música en directe, ball, mercat especialitzat i ambient internacional, el Hike Rockabilly ha tornat a demostrar la seva capacitat per reunir aficionats procedents de tot el món al municipi. Al llarg de la setmana, el festival i les activitats paral·leles també s'han estès pels carrers, mercats i la platja. En edicions més multitudinàries, amb grans concerts oberts, s'ha arribat a registrar pics de 7.500 assistents. Pel que fa als concerts principals, que han tingut lloc al pavelló Joan Ortoll, Martorell, l'aforament és més limitat per qüestions d'espai i seguretat, amb una capacitat habitual d'entre 1.500 i 2.000 persones. Els abonaments per les nits principals acostumen a exaurir-se amb mesos d'antelació. Una afluència que confirma un any més el pes internacional d'un festival que ha convertit Calafell en una de les grans cites europees per als amants del rockabilly.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Seguim endavant amb més notícies. L'Ajuntament de Calafell ja treballa per posar en marxa una nova campanya de bons per incentivar les compres al comerç local durant la temporada baixa. La iniciativa es farà del 13 al 30 de novembre, amb els dos dies inclosos, i destinarà 100.000 euros. Es tracta de la setena edició d'una campanya que, segons el consistori, és una de les que té més èxit i genera un impacte important de l'activitat comercial. Els bons es podran descarregar a partir del 13 de novembre i cada persona en podrà obtenir un màxim de 4. Cada bo permetrà obtenir 10 euros de descompte per cada 30 de compra. Caldrà estar atent, però el període de validesa, els bons tindran una vigència de 7 dies des del moment de la descàrrega. Si no s'utilitzen dins d'aquest termini, caducaran i tornaran a quedar disponibles. Els bons es podran utilitzar en establiments adherits a la campanya que estaran identificats amb un adhesiu a l'entrada. La iniciativa inclou una àmplia varietat de sectors, com ara moda, calçada, calçat, complements, esport, joguines, llibreries, perfumeria i cosmètica, òptiques, joieries, floristeries, entre molts altres. També hi podran participar establiments d'hostaleria. En aquest cas, els bons només es podran aplicar al consum que es faci al mateix establiment. Els bons són una eina per continuar donant suport al comerç local. En una entrevista per Calafell Ràdio, calafell.tv, la regidora ha parlat de la importància de sumar-hi nous establiments i comerços a la campanya. Ha explicat com fer-ho. Escoltem a Lluís Alastre.
7: El sistema que es fa prèviament per als establiments també que estiguin escoltant i llavors vulguin registrar-se i poder ser un establiment adherit a la campanya, prèviament, 3 setmanes abans, el que és des de la regidoria de comerç, sempre se'ls agafa, se'ls hi passa mail, el que és a les associacions de comerciants, que menys és molt fàcil perquè llavors fan difusió amb els seus socis, doncs s'han d'agafar, s'han de registrar, han de presentar el que és a la Cambra de Comerç, conforme doncs, li demanaran una sèrie de documentació. Bàsicament, això acaba sent com una subvenció per l'establiment, perquè hi ha una part econòmica que la posa l'Ajuntament i després les altres dues parts és el client quan va comprar. Llavors, de documentació els hi demanaran estar al corrent de pagament, doncs que de vegades pots tenir o millor una simple multa de la zona blava o el rebut de brossa que se t'ha passat, que no tens un millor domiciliat. Doncs és molt important doncs, que ho tinguin al corrent de tot. Llavors és certificat de seguretat social, certificat d'Hisenda, val? Que els hi surti tot net, i els hi demanen això i ho tindran de presentar directament, és amb un correu, tot això sempre es facilita perquè sigui molt fàcil.
0: Com dèiem, els bons es podran descarregar a partir del mateix 13 de novembre i cada persona en podrà obtenir un màxim de 4.
7: S'obre a les 9 del matí, que de vegades la gent es pensa que és a les 12 de la nit i estan allà a les 12 de la nit fent tot el possible, es fiquen alarmes allà amb els correus i tot per descarregar-se. Doncs el primer dia s'obre a les 9 del matí. Llavors, el primer dia que es fa l'obertura, la gent se descarrega i hi ha quin dia, o sigui, ja us dic que és el dia 9 a les... el dia 13 a les 9 del matí, llavors ja es pot agafar i es pot anar ja per fer aquest ús d'aquests bons. Per registrar-se han de fer-ho a bons.calafell.cat i igualment tot això a través de la web de l'Ajuntament, a través del Vilamar Centre, doncs us sortirà sempre a l'enllaç per poder agafar i per poder, que sigui molt més fàcil.
0: Aquesta serà la setena campanya de bons que es fa al municipi de Calafell. La iniciativa es va posar en marxa inicialment per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid, però amb el temps s'ha consolidat com una eina de dinamització comercial, especialment durant els períodes de menor activitat. L'objectiu continua sent triple: fomentar les compres als establiments de Calafell, incrementar els ingressos dels comerços i serveis adherits i alhora donar visibilitat i promocionar l'oferta comercial del municipi.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Un turista de 45 anys i de nacionalitat anglesa ha mort aquest passat dissabte en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Segons ha informat Protecció Civil, volia arribar nedant a la platja, però no ho ha aconseguit. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va rebre l'avís al voltant de les 7 de la tarda i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Amb aquesta víctima ja són 26 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansat. S'han de seguir sempre les indicacions del Servei de Socorrisme.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les escoles de Calafell inicien el retorn a les aules als alumnes d'infantil, primària, ESO i altres. El nou any acadèmic arriba a Catalunya amb xifres rècord en recursos d'integració, la regulació de la IA, la intel·ligència artificial, a les aules i sota l'ombra d'una convocatòria de vaga educativa per aquesta primera jornada. El dia que més d'un milió d'alumnes tornen a les aules, el conflicte amb educació continua allà on era l'últim dia de classe. Avui dimarts comença el nou curs escolar per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i FP bàsica a Catalunya en una jornada marcada per aquest retorn a les aules després de les vacances d'estiu. En total estan cridats a aturar-se 94.422 professionals. L'escola concertada no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb total normalitat. L'inici de curs destaca per diversos elements transversals fixats pel Departament d'Educació. Escoltem a la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Calafell, la Manal.
8: Sí, de fet, ja s'han comunicat a les famílies doncs, quins serveis mínims hi hauran als centres. Tindrem un inici de curs que podrem dir que es farà en dues tandes, unes el dia 8 i unes el dia 9, però tot funciona amb normalitat. Tots els centres doncs, bueno, ja han començat la seva activitat, han pogut fer les reunions amb els mestres, tant amb les famílies també, i això doncs, és un molt bon punt de partida.
0: Més de 4.000, 5.000 alumnes comencen les classes avui a Calafell. Així ho ha detallat la regidora.
8: Al municipi, si només agafem primària i secundària, doncs més de 4.500 alumnes. Això vol dir que dia rere dia anem rebent matrícules vives. Sabem que som un municipi doncs, que constantment les tenim. Sabem i som conscients de que hi ha alumnes que no poden iniciar el curs perquè encara no tenen l'assignació. Sí que demanaria paciència, sé que és complicat, però una miqueta més de paciència, perquè això és tot un consell i aleshores van fent, no és que no hi hagi cap, però és a comptagotes.
0: També ha parlat de les ràtios, escoltem-la.
8: Les ràtios doncs, ja les sabem, estem allà al límit intentant doncs, amb el departament, tant com ens van dir la figura del coeducador, tant com de dividir els grups, sí que és veritat que tenim manca d'espais i això és el que dificulta a vegades poder dividir aquests grups.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell ja disposa del primer aparcament segur i tancat per a bicicletes. El nou bici tancat està situat a la plaça de Lola Boronat, just davant de l'estació de Rodalies. Té capacitat per a 58 bicicletes. La instal·lació ha estat impulsada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, amb una inversió de més de 19.000 euros, finançada íntegrament en fons europeus Next Generation. Les obres ja estan finalitzades i es posaran en funcionament després de l'estiu. Ara l'Ajuntament assumeix el manteniment i l'explotació de l'equipament. Ho explica el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín.
9: Bé, la instal·lació ja està acabada a nivell tècnic. És un tema doncs, que ara s'ha fet una sessió des de la Generalitat de Catalunya per d'aquest espai, el qual doncs, de manera imminent, ara estem en període estival i hem de fer una petita posada en servei, fer una neteja general i preparar una mica l'espai pels usuaris, de manera imminent l'obrirem i serà de caràcter gratuït durant 2 anys, en el qual doncs, registrant-nos les persones usuàries a l'aplicació de la Generalitat doncs, podran accedir i deixar les bicicletes i els patinets i, per tant, doncs, començar a gaudir d'aquest equipament que tenim doncs, aquí al costat de l'estació.
0: El principal objectiu del Bici Tancat és facilitar la combinació entre la bicicleta i el tren. D'aquesta manera, els usuaris poden arribar a l'estació en bicicleta, deixar-la en un espai tancat i segur i continuar el trajecte amb tren. Com explicava el regidor, per utilitzar-lo cal registrar-se a través de l'aplicació gratuïta a la web del Pàrquing Verd. Un cop registrat, l'usuari obté un codi personal d'accés i ha de registrar també la bicicleta. L'aparcament funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. No cal reservar plaça i cada bicicleta ocupa una única plaça, però sí que és necessari deixar-la subjectada. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius. El servei ofereix guixetes per guardar objectes personals i eines i material per poder reparar petites incidències.
9: Disposa de lo que són guardioles perquè els usuaris puguin guardar les seves pertenències en aquests espais. Aquest aparell amb una moneda de com la aquí hi ha una posada de simulació, però és un aparell que el que fa és si algú té una punxada de la bicicleta o ha de reparar una cadena o fer alguna cosa, hi ha aquest aparell que el que hi ha és eines per poder arranjar les bicicletes o els patinets i que quedi tot això tancat. També hi ha una bomba d'aire per poder inflar les rodes.
0: El recinte on guardar les bicicletes o patinets compta amb diferents sistemes de control i seguretat, ho ha explicat el regidor Miguel Ángel Perín.
9: Té sensors de moviment, té càmeres i té sensors de foc. Per tant, doncs, també disposa d'extintor i té un sistema d'enregistrament d'imatges en el qual doncs, les persones que accedeixen doncs, estan registrades. Aquesta càmera doncs, té accés a la policia per veure si hi ha furts o si hi ha algun tipus de problema dins d'aquest espai, que al final no deixa de ser un espai municipal. I com es pot veure, doncs, té un doble sistema de seguretat, una xarxa més uns bambús d'aquestos que són molt forts i, per tant, doncs, dona aquesta seguretat als usuaris.
0: El Bici Tancat de Segur forma part d'un projecte de la Generalitat, com dèiem, per instal·lar aparcaments segurs per a bicicletes a diferents estacions ferroviàries catalanes i fomentar així la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic. De fet, el programa d'actuació de la bicicleta de la Generalitat preveu la instal·lació de 40 bici tancats al costat d'estacions ferroviàries de Catalunya. Amb aquesta nova infraestructura, Segur de Calafell fa un pas més en la promoció d'una mobilitat més sostenible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la Policia Nacional, en una operació desenvolupada conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Colòmbia, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La xarxa captava a Colòmbia persones amb vulnerabilitat econòmica i social mitjançant falses promeses de formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, les víctimes eren rebudes per altres membres de l'organització i traslladades a establiments de restauració situats a Tarragona i Madrid, on eren explotades laboralment sota el pretext d'eixugar el deute contret pel desplaçament. 3 persones han estat detingudes a Tarragona a la darrera fase de l'operació. Els arrestats són 2 dones de 54 i 41 anys de nacionalitat espanyola i colombiana i un home de 45 anys colombià. Sobre ells pesaven ordres internacionals de detenció emeses per les autoritats colombianes per la seva presumpta participació en activitats de l'organització. Els detinguts han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional, òrgan competent en relació amb ordres internacionals de detenció emeses amb les autoritats colombianes. La investigació va començar el novembre de l'any 2023, quan els agents van aconseguir desarticular una organització assentada a Torredembarra dedicada a captar ciutadans colombians sota l'aparença de programes formatius i pràctiques. Les víctimes eren incorporades a establiments d'hostaleria on eren sotmeses a explotació laboral. Es va constatar que l'organització comptava amb una estructura jerarquitzada i perfectament definida. En nombrosos casos, la mateixa organització gestionava el trasllat de les víctimes, generant un deute econòmic que era utilitzat com a instrument de control i de coacció. Per tant, doncs, el balanç global de l'operació ascendeix a 30 persones detingudes des de l'any 2023 i 57 potencials víctimes localitzades, actuant sobre totes les dades de l'activitat delictiva, des de la captació en origen fins a l'explotació laboral a Espanya.
1: Plana de successos.
0: Ho hem dit en començant titulars. Una explosió a un dels laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha causat 3 ferits aquest dilluns al matí. 2 d'ells, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre una altra dona ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Escoltem les declaracions de la vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, la Fàtima.
10: Amb la que s'estaven preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió, perquè clar, no deixa de ser doncs, un material químic doncs, perillós. En principi els 3 ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment doncs, tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu, ells mateixos han avisat el 112, sembla que hi ha un ferit una miqueta que necessita una atenció més particular per les seves condicions.
0: El degà de la Facultat de Química, Joan Carvajal, explica que ha caigut, com a molt, un litre d'àcid nítric quan estaven manipulant el producte químic.
11: S'estava produint la transferència des d'una ampolla gran de 5 litres a ampolles més petites d'un litre. I el que ha caigut al terra és una d'aquestes ampolles d'un litre, val? Per tant, no hi ha més vessament que aquest litre que s'hagi pogut, que tampoc sabem si està bé ple del tot, perquè estaven fent la transferència en aquell moment. Per tant, és possible que encara hi hagués menys d'un litre amb el producte que s'ha vessat.
0: Segons han explicat, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes, sota campana amb tots els EPI posats, però una ampolla ha caigut a terra i això és el que ha produït aquesta mena de deflagració. Per tant, doncs, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, ha atès aquestes 3 persones, una mai i una dona han estat greu, traslladades, com dèiem, a l'Hospital Joan 23, i una altra, menys greu, ingressada a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. L'edifici i, segons diuen, els bombers no ha patit danys estructurals arran de la deflagració.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Es tracta d'un nou pas per a vianants i ciclistes per sota de les vies del ferrocarril que uneix el carrer Rin amb el carrer Baixador. Aquesta comunicació permetrà donar major permeabilitat a la via del ferrocarril i recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible per als dos costats, un fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. El projecte tenia un pressupost de més de 2 milions d'euros, però l'adjudicació de l'empresa guanyadora Artifax ha fet una oferta per 1.700.000. Es tracta del pas que té major cost econòmic del que manquen per fer al municipi. A més, uneix els eixos més importants comercialment de Segur, com són l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin. Per això se li ha donat una prioritat, apunten des de l'Ajuntament de Calafell. L'any 2003, un grup de veïns havien entrat signatures demanant aquest pas soterrani. Des de llavors, l'Ajuntament de Calafell va encarregar el projecte. El va exposar al públic, va tramitar l'aprovació del projecte per part de DIF, va dotar l'obra de pressupost municipal i ara s'ha fet la licitació. La previsió de l'inici de les obres és el mes de novembre o desembre d'enguany, ja que manca tramitar l'autorització de DIF per començar les obres. Després d'aquest pas, l'Ajuntament de Calafell encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, Assegur, Josep Carner, Amesmel i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament ja està preparant la licitació de la nova passarel·la a la Ciutadella Ibèrica, que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda. La permeabilització de la via del ferrocarril serà una de les prioritats, doncs, de l'Ajuntament per formar part de la millora de la mobilitat i facilitar els recorreguts a peu o bé amb bicicleta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Un apunt, parlem de canvi temporal de parades a motiu de les obres de millora de les voreres a l'Avinguda Lluís Companys. Les línies R2B i R3B modificaran temporalment dues de les seves parades. Serà, per tant, doncs, fins a finals del mes de desembre. Les parades habituals, Lluís Companys, Estació de Rodalies, Lluís Companys, Garona, es traslladen a Passeig Marítim, Sena, Passeig Marítim, Loira.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que l'Ajuntament del Vendrell instal·larà noves lluminàries solars al tram de carretera que connecta el municipi amb la carretera C-51, després de la reclamació presentada per la manca d'enllumenat en aquesta zona. L'entitat havia registrat el passat 18 de juliol una petició formal per reclamar una solució davant la falta de funcionament de l'enllumenat públic tant en aquest tram de carretera com en el seu pas inferior, una situació que, segons denunciaven, generava inseguretat entre les persones que hi circulen. Ara, el consistori vendrellenc ha confirmat per escrit que preveu instal·lar llums solars al tram de carretera amb l'objectiu de recuperar i millorar la il·luminació. La Xarxa Vendrellenca celebra que la seva insistència hagi donat resultat, tot i que assegura que farà un seguiment de l'actuació. El pas inferior, però, continuarà sense enllumenat. Segons ha informat l'Ajuntament del Vendrell, les seves característiques no permeten aplicar-hi una solució solar i els robatoris recurrents de cable de coure dificulten mantenir una instal·lació convencional. La Federació considera que aquesta situació deixa sense resoldre una part important del problema i reclama que s'estudiï una solució definitiva per il·luminar el pas inferior, inclosa la possibilitat d'instal·lar una nova línia de coure amb mesures de protecció que evitin nous robatoris. La Xarxa Vendrellenca assegura que mantindrà el seguiment d'aquest expedient.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: SATSE Catalunya ha avisat que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que el sindicat ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també ha constatat que més del 80% dels pacients ha admès que la demora a l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut i que gairebé 9 de cada 10 ha apuntat que la sanitat pública no disposa de prous professionals per cobrir les necessitats de la població. Per tot plegat, SATSE ha exigit un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu, reduir les demores assistencials i situar aquesta disciplina al lloc que li correspon. El sondeig ha mostrat que el 75% de les persones participants ha necessitat atenció fisioterapèutica durant els darrers 5 anys i que les esperes han estat de diversos mesos i fins i tot superiors a un any en alguns casos. Més del 80% dels enquestats ha indicat que la demora va afectar de manera important a la seva salut, provocant més dolor, una recuperació més lenta, pèrdua de mobilitat i dificultats tant laborals com en activitats quotidianes. Tot i això, la valoració de la fisioteràpia és molt elevada, ja que més del 85% dels participants li ha atorgat una puntuació de 8 sobre 10. La ciutadania envia un missatge molt clar: La fisioteràpia és un servei essencial i no pot continuar sent inaccessible per manca de recursos. Per tot plegat, SATSE ha demanat augmentar les plantilles, reforçar la presència de fisioterapeutes a l'atenció primària, reduir les llistes d'espera i incrementar els recursos destinats a aquest àmbit assistencial. Fins aquí l'informatiu d'avui, diumenge 13 de setembre. Hem fet un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana. Gràcies.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
13: Creix l'alarma dins mateix de la indústria tecnològica perquè la intel·ligència artificial està avançant massa ràpid. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia.

0: la Internet Society. I tot això en un diumenge d'eleccions a Suècia, les primeres de la història que poden portar l'extrema dreta al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, què hi ha en joc als comicis d'avui?
1: Doncs el retorn de la socialdemocràcia en un país de tradició progressista i integradora o la repetició del govern actual d'Ulf Kristersson, aquest cop amb l'extrema dreta a dins. És, doncs, el que decideixen avui a Suècia, dividits la població entre els que temen la immigració i els que lamenten la deriva ultraconservadora del país nòrdic.
0: A Ceuta, avui, la policia espanyola està traslladant uns 900 migrants que dormien al carrer fins a un nou espai provisional amb carpes. A més de donar-los un lloc on dormir, el govern espanyol també vol accelerar-ne el triatge. El ministre Ángel Víctor Torres ha concretat, de moment, el nombre de retorns voluntaris.
2: 5.321 persones des del dia 10 de agosto ja han retornat voluntàriament a Marruecos.
0: I atenció a l'alerta que llancen algunes famílies perquè s'han trobat amb metges que recepten medicaments per aprimar-se a nenes. Sentirem testimonis com aquesta mare d'una noia de 14 anys.
3: Que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa, i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: També professionals de la salut alerten que es prescriuen aquest tipus de fàrmacs adolescents abans de fer-los un diagnòstic exhaustiu. I de la cultura farem balanç de la Fira Tàrrega. La mostra de teatre al carrer tanca avui la seva edició amb més públic. Tàrrega, Marta Vives.
4: Fira Tàrrega es consolida com a mercat estratègic a nivell internacional i els 57 espectacles que s'han pogut veure al llarg de 4 dies han aconseguit un gran èxit de convocatòria. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
5: Ha sigut una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla.
4: Al llarg del dia d'avui, la Fira segueix en marxa amb una cinquantena de funcions.
0: I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, de què estem pendents avui?
6: Doncs mira, estem pendents del bàsquet, acaba de finalitzar la final de la Lliga Catalana Masculina, l'ha guanyat el Barça, Barça 96, Lleida 87. També estem pendents de les motos, acaba de començar el Gran Premi de San Marino de MotoGP, cursa llarga, Marc Márquez sortia segon i es manté segon a mitjans de la primera volta, en queden 27 pel final. I també estarem pendents de la jornada de futbol d'avui, on repassarem doncs, el que va passar ahir també, i avui en clau Barça marxarem cap al Ciutat de València, perquè avui llevant Barça a partir de les 3 a la TDT al partit a 4:45 de la tarda.
0: I ara el trànsit, connexió amb l'equip viari en un diumenge d'operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada, Carmina Malagarriga.
7: Bon dia, Eva. Doncs després d'un matí amb força mobilitat, ara mateix hi ha retencions a l'AP7, a Hostalric i a Sant Celoni en sentit sud, i a Sant Celoni, Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. Això pel que fa a l'AP7. També a la C14 a Ponts en sentit sud, a la C31 i posteriorment C65 als nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagosta, a la C16 de Bagà a Cercs en sentit sud, i a la C17 a Ripoll en sentit sud. Cal afegir que ahir a la nit hi va haver un accident a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura de Pedralbes, on van resultar ferides 7 persones en un xoc entre 3 cotxes i una ambulància. Això és tot des de l'equip viari.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores? Jofre Genué, bon dia.
9: Bon dia, doncs molta calma, molta estabilitat, molta bonança en definitiva, i amb temperatures una mica més altes, més xifres que arriben als 30 graus, i sobretot a l'interior, i especialment cap a Ponent i Terres de l'Ebre, a l'espera que el termòmetre comenci ja a tocar aquests 34, 35, en aquests moments 33 a Vinebre, o també, per exemple, a Tortosa, si no arriba avui als 35, ho farà demà i demà passat, amb aquest ascens de les temperatures que continuarà a l'inici d'aquesta propera setmana, i amb bonança de moment. Per tant, més calor, ambient de més ple estiu, al llarg de demà i demà passat. Potser les matinades, malgrat pugi una mica el termòmetre, les matinades agradables, fresques a l'interior i no tan agradables a la costa, però bé, amb uns valors suaus, acceptables. En tot cas, això, tot plegat, durarà poc, perquè ja a partir de dimecres, un altre front atlàntic provocarà la tarda, especialment, doncs que els ruixats tornen a guanyar terreny amb entrada de vent de nord i un nou descens de les temperatures.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són 2:05. Creix l'alarma davant els perills de la intel·ligència artificial. Cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors. Enginyers i directius de les grans empreses

0: Les tecnològiques OpenAI, Anthropic, X i Google admeten ara que la intel·ligència artificial podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Una preocupació que també comparteixen experts que reclamen una regulació urgent i fins i tot una supervisió mundial. Marta Sánchez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui hem pogut sentir l'enginyer d'Anthropic que aquesta setmana va dimitir alertant del potencial de la IA per extingir la humanitat en un futur pròxim. Què ha dit?
1: Doncs mira, en una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat aquest potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són conscients d'aquest escenari.
2: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat. I molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els ocupa cada dia.
1: I el CEO d'aquesta companyia Anthropic, Dariau Modei, admet el perill de descontrol de la IA, però insisteix en declaracions, en aquest cas a la CNN, que hi ha marge per utilitzar aquesta tecnologia de forma correcta.
3: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
1: En aquesta conjuntura, la companyia OpenAI, màxima competidora d'Anthropic, anuncia que posposa la seva sortida a borsa. Hi ha alguns experts que consideren que moviments com aquest podrien respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i per atraure inversors.
0: Però és una visió, Marta, que no tothom comparteix.
1: Hem parlat amb Manuel Sanromà, ell és membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial. Bé, ell assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat, la primera capaç d'inventar un llenguatge que arribi a ser inintel·ligible, fins i tot per als seus creadors, i posa en valor que les principals veus d'alerta surtin precisament de dins mateix de les tecnològiques.
4: Però jo penso que les persones que estan parlant tenen com a mínim una part importantíssima de sinceritat i estan veient des de dintre perills que poden succeir molt aviat. Perills existencials del tipus de que desaparegui la humanitat potser poden estar més lluny, no sé quants anys.
1: De la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la IA, però també dels riscos que suposa.
5: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: Experts que aposten per la creació d'una agència de supervisió a nivell mundial.
0: Avui, diumenge 13 de setembre, jornada electoral decisiva a Suècia, que en què l'extrema dreta aspira a entrar per primer cop al govern i no simplement donar-li suport extern, com fa fins ara. Les enquestes pronostiquen igualtat entre conservadors i les esquerres. En joc, un model de societat. Tenim una enviada especial a Estocolm. Cèlia Sarnadas, bon dia.
6: Hola, bon dia. Som una petita llibreria infantil de Södermalm, un barri d'Estocolm d'esperit integrador, on els cartells multicolor reivindiquen la pau i l'amor. La propietària és la Caroline. Quan li pregunto per les eleccions d'avui, el govern conservador i l'extrema dreta arrufa el nas ostensiblement.
7: Oh, yeah.
8: Oh, això sí que és un problema. Esperem simplement poder apartar el govern del mig així. I pensar en el clima, els nens i la cultura.
6: Estocolm no és territori fàcil per als demòcrates suecs. El Partit Populista Radical de Dretes, que ha donat suport extern els últims 4 anys al govern d'Ulf Kristersson. A partir d'ara, aspiren a formar part directament de l'executiu amb una recepta que barreja l'agressivitat contra els migrants, els valors tradicionals i el que anomenen la vella Suècia. A la Rauan, de 22 anys, siriana, que va arribar a Suècia quan en tenia 9 i ara estudia a la universitat, aquesta vella Suècia li resulta aliena. Ella denuncia com s'ha intoxicat la convivència.
9: It's been pretty tough.
10: Ha estat dur perquè sóc musulmana i porto hijab. Vaig arribar fa 12 o 13 anys i és la primera vegada que he notat aquest nivell de racisme a nivell públic, als carrers. A mi m'han atacat diverses vegades. Sí, ha estat dur.
9: So, yeah, it's been very tough.
6: Els grans diaris recorden avui que el resultat es determinarà per dècimes de percentatge. Les enquestes auguren un empat entre el bloc de dretes i el d'esquerres que lidera el Partit Socialdemòcrata.
0: I el Regne Unit, Escòcia, el País de Gales i Irlanda del Nord firmaran demà a Cardiff, la capital galesa, una declaració conjunta per treballar per la independència. S'hi reuniran els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès, Quim Codines.
2: Sí, a més, també hi serà la líder opositora a la República d'Irlanda, que pertany al Sinn Féin, i en la declaració les regions del Regne Unit demanaran al govern britànic el dret a celebrar referèndums d'independència i assumir més competències. La trobada arriba dos dies després de les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, afirmant que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps. L'executiu britànic, aliat tradicional de Washington, ha reiterat, però, que no es farà cap referèndum sobre la sortida d'Irlanda del Nord del Regne Unit.
0: I en tot aquest context, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les el Bruno Forte Amires. Bon dia.
11: Hola, bon dia. L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
12: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
11: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot els presidents o primers ministres dels països.
12: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
11: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: A Ceuta, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que dormien al carrer a una nova ubicació temporal, formada per diverses carpes, tot plegat amb la intenció d'evitar que continuïn dormint a la intempèrie. L'operació s'ha fet sense incidents, Maria Guixà.
13: La policia espanyola ha començat a traslladar a peu els migrants a primera hora del matí des del barri perifèric de Loma Colmenar cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Aquest ha estat el moment del trasllat, que s'ha desenvolupat sense incidents i que han coordinat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que és a Ceuta des de dijous, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
14: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional i con el derecho internacional.
13: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. El govern de Ceuta ha xifrat unes 13.000 persones, entre adults i menors, els que encara són a la ciutat. Precisament sobre aquesta crisi, avui el programa 30 Minuts de TV3 estrena el reportatge titulat Ceuta, ciutat hostatge.
0: I ens quedem encara a aquest continent perquè hi ha satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no pas la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. El nou mapa posa en valor la realitat africana, segons Víctor Onyekwu, un dels promotors. Burkina Faso, Elia Borràs.
15: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa, amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà, quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Víctor Onyekwu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Víctor Onyekbo ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
16: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
15: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
17: Seeing Africa in its true size.
16: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals. False references
15: have real consequences. Víctor Onyekbo ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: I del món avui també us expliquem que la tensió entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita continua a l'alça i creix el temor per l'impacte del conflicte sobre la població civil. En les últimes hores, els rebels proiranians han atacat instal·lacions militars saudites i Riad ha contestat amb diversos bombardejos sobre territori iemenita. Miquel Àngel Violant.
18: La situació ha provocat un nou èxode. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, almenys 76.000 persones han abandonat el Iemen des del juliol. I a Djibouti, les autoritats han informat que en només 24 hores més de 2.000 persones han arribat a la seva costa procedents del Iemen. A més, els enfrontaments entre els hutis i l'Aràbia Saudita coincideixen amb un altre atac contra un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz. Tot plegat fa créixer el risc que es bloquegin rutes marítimes essencials pel transport del petroli, cosa que podria provocar una nova pujada del preu dels carburants.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 3.
19: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acumula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: És el testimoni de la mare d'una nena de 12 anys a qui la pediatra li va receptar un medicament per aprimar-se. No és un cas aïllat i professionals sanitaris alerten que es fan prescripcions precipitades de medicaments per aprimar-se a adolescents i això, a més, sense un diagnòstic exhaustiu previ, Marta.
20: I aquest, a més, no és un cas aïllat. La filla de la Maria, de 14 anys, va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies. En va sortir amb una recepta d'aquest mateix medicament injectable. En parlen declaracions de 3CAT Info.
21: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
20: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten d'aquesta prescripció precipitada de fàrmacs en adolescents, reconeixen que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos. Eduard Mogas, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron.
22: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
20: Actualment no hi ha cap medicament per l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública, per tant, el departament no té un registre de quants menors estan prenent ara mateix aquests medicaments.
0: Les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són els col·lectius més afectats per la pobresa en el transport. Són una mostra de l'impacte de les desigualtats socials en les opcions per desplaçar-se, Maite Curtó.
23: Aquestes persones tenen dificultats per utilitzar els transports públics per falta d'oferta, perquè no arriben a tot arreu o perquè no poden pagar-los. Tot això genera dificultats per accedir a la feina, un centre de salut, als centres educatius i també a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, explica com estan abordant aquesta situació.
24: A primera instància és intentar identificar bosses o zones vulnerables socioeconòmiques, que seria un dels primers factors, juntament amb zones que a la vegada tenen problemes d'accessibilitat en el transport públic, entenent d'accés, val, perquè l'oferta no és competitiva o no és suficient.
23: I des de l'Associació per la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez assenyala el cas concret de les dones.
25: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I, per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
23: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport, que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu.
0: I marxem ara cap a Olot perquè la Garrotxa diu que ha arribat al límit del creixement de població que pot assumir i reclama una frenada. El Consell Comarcal alerta que els serveis públics i sobretot l'habitatge no han crescut al mateix ritme que els habitants. El seu president, Albert Danés, adverteix que continuar així pot agreujar l'infrahabitatge i reclama a la Generalitat que repensi el model. Olot, Marina López.
1: El problema, diu el Consell Comarcal, no és només quanta gent arriba, sinó si la Garrotxa pot garantir-li unes condicions de vida dignes. Albert Danés assegura que el creixement ha estat massa ràpid i que la falta d'habitatge ja afecta tota la comarca.
3: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada.
1: Danés alerta que si no es canvia el model augmentaran situacions d'infrahabitatge amb pisos sobreocupats i persones que acaben malvivint. I posa el focus també en els joves, perquè assegura que els municipis petits, molts no troben un lloguer i han de marxar per independitzar-se. Un problema que, segons el Consell Comarcal, accelera l'envelliment dels pobles i que la Garrotxa considera que s'ha d'abordar amb polítiques de país.
0: 2 minuts per la publicitat i tornem.
4: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: La IA és bona?
7: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
8: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
26: I això per què passa?
27: I a qui m'he de creure?
28: I què puc fer jo?
8: Per això fem l'Infocar.
29: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
8: ben explicades.
26: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
30: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
31: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
32: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
31: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
34: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol!
35: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
36: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
35: On va començar tot.
36: A Catalunya Ràdio.
35: On tot continua.
36: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
35: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
36: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
35: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
36: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
35: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: I repassem ara altres notícies en forma més breu d'aquest diumenge amb en Quim Codinàs i la Maria Guixà. 6 persones han mort en el naufragi d'un ferri aquesta matinada al mar de Java.
2: Són dades provisionals de les autoritats d'Indonèsia que encara busquen 130 desapareguts. També hi ha 107 persones rescatades. A la matinada es va perdre el contacte amb el vaixell abans que s'enfonsés quan hi havia onades que superaven els 2 metres d'alçada. Al ferri hi viatjaven un total de 243 persones. En l'operatiu de rescat hi participen més d'una dotzena d'embarcacions i un helicòpter. Òscar.
0: 6 detinguts a Badia, al Vallès Occidental, relacionats amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost.
6: Les detencions es van fer dimarts i dimecres. Els Mossos van desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i més d'un centenar d'esqueixos. La investigació policial es va posar en marxa arran del tiroteig de l'agost. Dimarts van detenir 3 homes i una dona acusats de desordres públics i dimecres van detenir 2 homes més acusats, en aquest cas, d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.
0: I un home ferit per arma blanca i 2 persones detingudes ahir al vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats a Barcelona, al districte de Sant Martí.
2: Els fets van passar cap a les 9 del vespre al carrer de la Llacuna. Els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. El sistema d'emergències mèdiques va atendre la víctima i la va traslladar a un centre hospitalari. I d'altra banda, un conductor va resultar ferit ahir a la tarda amb una arma blanca després de discutir amb un altre conductor. Els fets van passar a la via Favència de Barcelona i el sistema d'emergències mèdiques va traslladar el ferit en estat lleu a un centre hospitalari. Ara la Guàrdia Urbana busca l'agressor, que va fugir dels llocs dels fets i que encara no ha estat localitzat.
0: I ara Cultura. Fira Tàrrega tanca la seva edició més multitudinària, arriscada i internacional dels últims anys. La 46a edició ha comptat amb 1.300 professionals acreditats i ha desplegat 57 espectacles als carrers i places de la ciutat. Tàrrega, Marta Vives.
9: Dels 57 espectacles que s'han pogut veure, un 60% gratuïts i un 80% d'assistència en els de pagament han aconseguit un èxit massiu. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
10: Però ha sigut una molt bona edició, massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla. Per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
9: Tot plegat en una edició en què Fira Tàrrega ha consolidat el seu paper referent per les arts escèniques, al carrer, com a mercat estratègic i, sobretot, a nivell internacional.
10: La mirada internacional sempre l'hem tingut, però és cert que aquest any a l'acollir el focus in situ, doncs això fa que es reforci aquesta pota internacional.
9: Giribet, però, diu que l'èxit de convocatòria amb 1.300 professionals acreditats planteja un repte.
10: Jo penso que 1.300 és tocar sostre, perquè la ciutat és la que és, els recursos també estan limitats, són els que són, podem anar més, hem de intentar de créixer per poder oferir encara més qualitat.
9: I és per això que Fira Tàrrega fa un reclam a les administracions.
10: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
9: Al llarg del dia d'avui hi haurà funcions ben bé fins al vespre.
0: I canviem ara de registre, perquè Lleida viu aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon, amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors esperen igualar o superar l'assistència de públic. Lleida, Oriol Bosch.
11: El pavelló 4 de Fira de Lleida reuneix des de dissabte fins aquest diumenge aficionats del manga, l'anime, el cosplay i els videojocs, així com artistes, venedors i creadors vinculats a aquest món. El certamen ofereix una àmplia varietat d'estants de merchandatge, mangues, pòsters, manualitats, videojocs de segona mà i altres productes de la cultura popular japonesa. Ivan Carrasco és el director de continguts d'Estarraco Unlimited.
12: És que la gent que no pot o li costa anar fins a Barcelona a un saló del manga i això, doncs nosaltres, encara que sigui en un format més petit, poder portar-los una experiència igual que com es viu al saló del manga.
11: El programa també inclou activitats, xerrades, tornejos de videojocs i actuacions musicals a banda de la participació d'actors de doblatge. També s'hi farà un concurs de cosplay amb un jurat professional que valorarà les caracteritzacions més fidels.
0: I Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquestes professions i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta, Maite Curto.
23: Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè i seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
13: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
23: A més de l'àmbit de la rellotgeria, també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
0: En punt, 2:45, ara els esports. Sergi Camps, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva. Com deia el sociòleg alemany Erich Fromm, la creativitat requereix el valor de desprendre's de les certeses. Fins la temporada passada tots pensàvem que Flix se sentia molt més que còmode amb un nou de referència. Ara, uns mesos més tard, s'ha inventat un Rafinha de fals nou que està marcant les diferències. L'alemany ha fet de la necessitat virtut i s'ha inventat un brasiler que s'ha destapat com a golejador. I que no pari la festa. Ara marxem al Ciutat de València per buscar l'última hora del Llevant Barça d'avui a 4:45, el dia que l'Espanyol està a dolça ressaca després de la victòria a Pamplona, mentre que el Girona es llepa les ferides després de perdre ahir a casa contra el Castelló. El Sabadell, de la seva banda, juga avui a 6:45 al camp del Mallorca. De seguida marxem a Son Moix per fer la prèvia del partit. I el dia que el mallorquí Enric Mas guanyarà la Vuelta, mentre que Yelena Rybakina s'ha endut l'Open dels Estats Units de tenis. Ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe. Final de la Lliga Catalana de Bàsquet acaba de finalitzar amb victòria del Barça. Barça 96, Lleida 87. Tarragona, Ernest Macià, bona tarda.
3: Bona tarda, victòria del Barça, sí, que es retroba dos anys després amb la Lliga Catalana. L'any passat havia guanyat el Manresa. Enguany, el Barça s'ha imposat a l'Ilern a Lleida 96-87, amb un últim quart on ha quedat clar que el físic d'Eurolliga ha pogut amb un Lleida que conceptualment ha estat per davant dels blaugranes des de finals del primer quart d'aquest partit. 96-87, gran partit de Joel Parra, 21 punts, però també amb 19 de Justin Robinson, un dels nous fitxats que ha acabat sent elegit l'MPP de la final.
1: I en marxa la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'univers MotoGP del Damià Aguilar. Ara mateix, volta 20-27. Marc Márquez és líder de la cursa. Així ho estem vivint a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: De 2:45 de la tarda.
1: Saludem Marc els oients Márquez del Catalunya Migdia Esports en directe perquè som en un moment important. Sergi Camps, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Perquè ara mateix Marc Márquez és Damià Aguilar, nou líder del Mundial de MotoGP.
4: Marc Márquez és nou líder, ha començat la cursa amb Marco Bezzecchi des de la pole, ell sol ha anat per terra, Marc Márquez ha agafat el lideratge, després ha vingut Martín, se li ha posat al davant, però Martín no tenia líder, Marc Márquez ha tornat a ser líder, però arriba Àlex Márquez i arriba a Acosta i superen a Martín, i arriba Aldeguer i superen a Martín, i ara mateix tenim Marc Márquez, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer i Jorge Martín, i la cinquena posició de Jorge Martín el que fa és que Marc Márquez estigui empatat a punts amb el de Madrid, i ara mateix Marc Márquez, per nombre de victòries, a 8 voltes pel final, sigui nou líder del Mundial de MotoGP provisionalment.
1: Doncs aquesta és la notícia. Aquesta hora, Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP, guanyant aquesta cursa llarga del Gran Premi de San Marino. Ha caigut Bezzecchi, Martín també s'ha desinflat, i Marc Márquez primer, Àlex Márquez segon. De seguida esperem confirmar aquesta victòria del tro de Cervera, que el confirmi com a líder del Mundial de MotoGP. Per ser a Moto2, victòria de Manu González, i a Moto3, triomf de Máximo Quiles. En futbol, a la primera divisió, en joc el Celta Màlaga. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, amb empat a 0 de moment a Balaïdos. Ara mateix pausa d'hidratació al camp del Celta, un duel de la zona baixa, dos equips per cert que no han guanyat aquesta temporada. Minut 30, Balaïdos, Celta 0, Màlaga 0.
1: Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i la Cotxi Vecino al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
15: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.

0: Llevant Barça, un quart de 5, des de les 3 a la TDT de Catalunya Ràdio, al Ciutat de València, el Barça líder amb 12 punts, ve de guanyar el València per 0-5 a la Lliga i ve de superar el Feyenoord a la Champions per 5-1. Al Llevant, de la seva banda, 3-5 punts, ve d'empatar 0 al camp del Màlaga. Al Ciutat de València ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Sergi.
0: Hem vist que la novetat a la convocatòria és Eric García, que hauria de jugar amb la màscara. Et pregunto si jugarà Eric García i ja de pas et pregunto que per quin creus que serà l'11 que farà avui Hansi Flick al Ciutat de València.
1: Bé, no haurem d'esperar gaire per saber l'11 que presentarà avui el Barça. Ara mateix encara no el tenim. En tot cas, és de preveure que Hansi Flick, després dels canvis que ja va introduir en l'11 davant del Feyenoord, avui torni a introduir canvis, tenint en compte que, a més, dimecres que ve el Barça torna a tenir partit, en aquest cas de Lliga contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per tant, són dies de rotacions, en va fer l'altre dia, i avui se n'esperen, amb la presència, com dius, d'un Eric García, que podria tornar al lateral dret, tot i que aquesta fractura al nas l'obligarà a jugar amb màscara. Possiblement també puguem tornar a veure Gerard Martín, possiblement veguem Xavi Espart o fins i tot a Fermín i Gordon. Serien les novetats que no van jugar contra el Feyenoord i que avui, per lògica, un podria pensar que les podrien introduir Hansi Flick. Més enllà d'això, no descartem que hi hagi alguna sorpresa. Hi ha jugadors que no descansen mai, potser també els hi toca algun dia. Per tant, sortirem de dubtes d'aquí uns minutets. Ja sabem que hi ha molts partits abans de l'aturada, doble aturada de Lliga del mes de setembre i octubre, i per tant s'ha de dosificar al màxim perquè els jugadors arribin frescos a l'època bona, que és la del tram final de temporada.
0: En qualsevol cas, Bernat, avui el Barça clar favorit, de moment 4 de 4 a la Lliga, i avui hauria de sumar els 3 punts al Ciutat de València.
1: És favorit perquè el Barça arriba com un coet aquest partit, cinquena jornada després d'una arrencada de Lliga espectacular amb 3 golejades fent 5 gols, només un partit contra l'Atlètic Club es van quedar amb 2 gols i van tenir moltíssimes ocasions. Estem parlant d'una mitjana de més de 4 gols per partit. Si afegim el 5 de la Champions amb el Feyenoord, la veritat és que estem davant d'una autèntica bacanal golejadora i, per tant, no és que haguem d'esperar 5 gols més, però sí que és veritat que el Barça hi arriba molt endollat aquest partit contra un Llevant que, com deies tu, ve d'empatar al camp del Màlaga. Va perdre la primera jornada de la Lliga al camp de l'Espanyol, però des d'aleshores és invicta, fins i tot en el seu únic partit a casa fins a aquest moment. Doncs va fer una mica com el Barça i també va fer 5 gols. En aquest cas va guanyar per 5-2 al Betis. Tot i així, i tot i que en els últims anys ha estat un camp complicat on el Barça en més d'una ocasió ha hagut de recórrer a l'últim minut per endur-se la victòria, el d'avui, amb les circumstàncies que comentem de l'estat de forma del Barça, és un partit clarament de color blaugrana, però del blaugrana del Barça, no pas del Llevant.
0: Avui el Barça jugarà amb la samarreta suplent a València. Àrbitre del partit per avui, Bernat?
1: Doncs l'àrbitre del partit és un debutant pel que fa als partits del Barça, perquè és el basc Jon Ander González, no ha xiulat encara cap partit del Barça, per tant, aquest jove àrbitre de poc més de 40 anys doncs, tindrà l'oportunitat d'estrenar-se contra l'equip de Hansi Flick, que per cert vol guanyar, entre altres coses, perquè al marge de mantenir aquesta ratxa, això també significaria mantenir lideratge en solitari, sí. Ja que ahir la victòria del Madrid davant del Rayo doncs, ha fet que provisionalment, i tot jura que van a començar tot plegat, ara mateix el Madrid hagi igualat a punts al Barça.
0: Ara farem la ressaca del partit d'ahir al Bernabéu, perquè victòria del Madrid, però xiulets a Can Bernabéu, per tant, estan distrets a la capital de l'estat. Aquest Llevant Barça, un quart de 5 de la tarda, des de les 3 ja la TDT, butlletí informatiu, i ja s'hi posen els companys de la TDT amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler al capdavant. Gràcies, Bernat!
1: Fins després!
0: I ara ho dèiem amb el Bernat Soler, el Barça ara mateix comparteix el liderat amb el Madrid, que hi va guanyar, va derrotar el Rayo per 4-1 al Bernabéu, això sí, sense acabar de convèncer. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, primera part molt bona dels de Mourinho, un inici fulgurant, gol d'Mbappé al minut 14, d'Álvaro Carreras al 17 i de Bellingham al 35. Tot i així, a la segona part, el Madrid es va pagar. I l'afició del Bernabéu, com sentim, va tornar a xiular el seu equip, sobretot després del 3-1 de Sergio Camello pel Rayo al minut 51. Al final, Mbappé al 90 va fer el 4-1 per signar un doblet i sumar el seu 6è gol a la Lliga, els mateixos que tenen Rafinha i també Camello del Rayo. Després, a la sala de premsa, Mourinho reconeixia la davallada del seu equip, del Madrid, a la segona part.
3: Un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
2: Els blancs, que dimarts visiten l'Elx, ara ho dèiem, sumen 12 punts igualant el Barça a l'espera del petit dels blaugranes aquesta tarda al Ciutat de València.
0: Gràcies a Roger Arnau. I a la segona divisió avui tenim el partit del Sabadell a 6:45 a Son Moix. El Sabadell setè ve de dues victòries seguides, la més recent contra el Còrdoba per 3-2. Si avui guanya, l'equip del Vallès entra en zona de play-off. El Mallorca, de la seva banda, és 12-7 punts, ve d'empatar 0 al camp de l'Aldenc. A Mallorca ja hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I has dinat?
4: Estic esperant, l'he demanat ja, ara he sortit aquí, per tant, optimitzant el temps, és perfecte.
0: Quin és el menú? Amanida, peix bullidet?
4: Sí, una cosa suau i de postre potser una peça de fruita i ja està.
0: Molt bé. El Ripo que es cuida per oferir doncs, les millors prestacions a l'antena de Catalunya Ràdio.
4: Exacte.
0: A veure, Ripo, última hora del Sabadell, i ja et pregunto també per l'11 de l'equip de Ferran Costa, que em va agradar l'altre dia, que va dir que el seu equip és com un bolígraf Vic, eh?
4: Sí.
0: No ofereix grans prestacions, però mai falla.
4: Doncs mira, jo crec que avui a Ferran Costa repetirà el mateix bolígraf Vic, no sé de quin color és, li posarem que és de color blau, doncs veurem els mateixos 11 que juguen pràcticament sempre, tot i que hi ha un dubte, que és el de Joel Priego, que va acabar una mica tocat, que potser amb un altre entrenador diríem, mira, doncs que descansi, però jo crec que Ferran Costa el podria fer jugar d'inici i fins que aguanti. Per tant, un 11 que seria amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar, Català i Codina a la defensa, Quadri, Pere Pons i Urri al mig del camp, i a dalt Joel Priego i Joaquini.
0: Molt bé, doncs és l'11 que pronostica el Ripo a Can Sabadell. És molt d'hora, Francesc, però escolta, es poden aconseguir 3 victòries seguides i entrar en zona de playoff. Sí. De fet, ahir l'entrenador del Mallorca, Luis García, l'exentrenador de l'Espanyol, va dir que està convençut que el Sabadell lluitarà pel playoff.
4: I jo crec que això, si ho preguntes a Sabadell, et diuen que són punts que t'allunyen de la zona d'ascens, perquè no oblidem que el Sabadell acaba de pujar de primera federació a segona, que l'objectiu, sens dubte, és la permanència, però evidentment el paper que està fent el Sabadell aquesta temporada doncs, és boníssim, encara no ha perdut, és un dels menys amb el Leganés, equip invicte de la categoria, i per tant doncs, vol guanyar en un camp molt i molt complicat.
0: El Mallorca, un dels favorits per pujar a primera divisió, eh?
4: Sí, perquè va ser la temporada passada i sí que és cert que té 7 punts, que és un menys que el Sabadell, ha perdut el camp del Granada i, com deia, es va empatar el camp de l'Aldenc, però a casa s'està fent molt fort. Ha guanyat els dos partits per 3-0 contra el Ceuta i per 2-0 contra el Valladolid. Té un tros de plantilla, un dels pressupostos més alts, límit salarial més alt. Per tant, avui, evidentment, el Mallorca és favorit, però el Sabadell ja ha demostrat en aquest inici de temporada que és capaç de competir a qualsevol equip i que és capaç de ser millor i mereix guanyar contra qualsevol equip.
0: A l'entrada del partit, Ripo.
4: Doncs mira, l'àrbitre del partit és Daniel Miranda Bolaño, natural de Mèrida, i que s'estrena a la segona divisió.
0: Doncs amb el Ripo a 6:45 aquest partit, Mallorca-Sabadell a Son Moix. Gràcies, Ripo. Fins després.
4: Adeu.
0: I torno a passar pel circuit de Misano, última volta del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Marc Márquez primer, amb aquesta victòria seria nou líder del Mundial. Així ho estem vivint a l'univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, amb el Damià Aguilar.
5: Que juga a domicili i que no venia a guanyar els 37 punts. Bé, sabem que sí que venia a guanyar els 37 punts, però ell va dir que venia a fer el màxim possible. Ara mateix està sumant aquests 37 punts i és nou líder del Mundial. Provisionalment li queda encara 8 revolts per fer-ho. Passa per Kertxia, allà on passa tot aquí a Misano. Diferència de 583 mil·lèsimes sobre Àlex Márquez i de 1.9 sobre un Pedro Acosta que pujarà al podi amb molt de mèrit. Al darrere Aldeguer, al darrere Martín i al darrere Raúl Fernández. 6 pilots espanyols encapçalen aquesta cursa en un circuit italià, Gran Premi de San Marino. Marc Márquez, segon sector, 6 dècimes sobre el seu germà, 1.3 sobre Acosta. Això sembla dat i beneït. Jo no sé si sabeu si avui hi ha sorteig de la grossa, perquè a Marc Márquez li toca la grossa cada cap de setmana. I saps per què? Perquè compra tots els números, perquè ell surt superpreparat a les curses, ell ho dona absolutament tot, en cada moment. El tro de Cervera pot ser el quart doblet de la temporada, amb més victòries que ningú. Últim sector, guanya la cursa Marc Márquez. És guanyador del Gran Premi de San Marino sobre Àlex Márquez i Pedro Acosta. És la cinquena victòria de Gran Premi del Tro de Cervera. Més que ningú, és el quart doblet de la temporada. És la victòria 104 al Mundial d'aquest monstre que es posa a 11 de Valentino Rossi. I el més important de tot és el cop bèstia que dona a la classificació del Mundial el Tro de Cervera, Marc Márquez, que és nou líder del Mundial de MotoGP.
0: Doncs aquí ho explica el Damià Aguilar amb els ACDC sonant de fons, aquest Thunderstruck. Marc Márquez, que guanya a San Marino, guanya a Misano, ahir va guanyar l'esprint, avui guanya la cursa llarga. Marc Márquez primer, Àlex Márquez segon, doblet dels de Cervera, el Tro i el Bro. I amb aquest resultat, Marc Márquez, nou líder del Mundial de MotoGP. Veiem com ho celebra damunt de la moto el pilot de Cervera. De seguida busquem reaccions des del circuit de Misano Adriático. Recordem que podeu seguir la transmissió, la resseca d'aquesta victòria de Marc Márquez a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'univers MotoGP de Damià Aguilar. Nosaltres, quan queda un minut per arribar a 3:45 de la tarda, continuem parlant de futbol. Perquè Roger s'ha mogut el marcador a Balaïdos en el partit de primera divisió que tenim en joc.
6: Ha marcat el Celta, ha marcat Ferran Joglà, l'ex del Barça, el davanter de Sant Julià de Vilatorta, amb un xut des de la frontal. Marca el Celta, guanya l'equip de Vigo, el 42 de partit a Balaïdos, Celta 1, Màlaga 0.
0: De la resta de la jornada primera, Roger, què tenim avui?
6: Més enllà del Llevant Barça, que començarà un 4:45, avui dos partits més, a 6:45 el Getafe Depor, el Depor encara no ha perdut cap partit, i a les 9 a Noeta, el Real Societat Atlètic de Madrid, els madrilenys que venen de perdre a Bilbao i a Liverpool i que avui no tindran el lesionat Pablo Barrios. Demà tancaran la jornada a les 9 al Villarreal i al Betis.
0: Del futbol internacional, què destaquem?
6: Mira, la Premier, el derbi de Manchester, United City a 6:45, el City segon en ple de victòries, el United és 13è, més irregular, la Lliga Francesa juga al Paris Saint-Germain, que encara no ha guanyat a la Lliga, Brest-PSG avui a 9:45, i a Escòcia tenim en joc el Rangers-Celtic, un altre derbi, el gran derbi de Glasgow, aquest partit és de Copa, el 88 guanya el Rangers i goleja 3-0 partit a partit únic.
0: I la Lliga F?
6: Torn pel Badalona, que juga al camp de l'Eibar a 8:45 del vespre. Les catalanes de moment acumulen una derrota i una victòria, venen de guanyar contra l'Espanyol. Ahir, recordem-ho, victòria del Barça, 4-2 contra l'Atlètic de Madrid i empat a 2 de l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club.
0: Gràcies, Roger. Aquest és el panorama futbolístic per avui diumenge. Ahir dissabte va guanyar l'Espanyol. Va fer per 0-2 a Pamplona contra l'Osasuna, el Sadar amb doblet de Roberto, victòria després de 3 partits, i l'Espanyol, doncs, que està content després d'aquesta victòria a domicili. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
7: Com anem, Sergi? Bona tarda.
0: Escolta, ho estava comentant abans amb un perico que ronda per la redacció i dèiem, és un partit poc espanyol en els últims anys, no? 2 gols en els primers minuts i, escolta, massa tranquils fins i tot, tirant d'ironia, eh?
7: Sí, absolutament, absolutament, però és que és ben bé així. No estem acostumats a Can Perico a viure partits com el d'ahir al Sadar. Segona victòria de la temporada, la primera fora de casa, el segon partit en què l'Espanyol no rep gols i ja en són 5 de Roberto, que s'ha dirigit com el gran protagonista en aquest inici de temporada, 5 gols en 5 partits, és veritat que un dels quals, el segon, després d'una errada garrafal de Catena, ahir a l'interior de l'àrea petita, però vaja, gran efectivitat del davanter andalús, que va tocar, compte, 3 pilotes dins de l'àrea durant tot el partit i va fer 2 gols. Després del maig, el sentíem fent aquesta valoració.
8: Bueno, muy feliz, muy feliz. Pero no solo por mí, sino por el equipo, porque hacía falta ya una victoria después de 4 partidos que no la conseguíamos y la verdad, en un campo difícil sobre todo, y también la portería cero, que es muy importante para el equipo, para la confianza.
7: El va favorir que ahir sortís l'Espanyol pràcticament amb 2 puntes, ell i Marcos Fernández, que va tendir a caure a la banda dreta i, de fet, li va donar l'assistència del primer gol. Un Espanyol molt sòlid en defensa, un Osasuna que va carregar l'àrea perica amb 34 centrades, en general ben defensades per l'equip de Manolo. Entre això i l'avantatge tan aviat en el marcador, doncs, va generar una confiança, una tranquil·litat a l'equip, i això, doncs, va propiciar que l'Espanyol ahir mostrés una personalitat en pilota que no li hem vist en gaires partits. Ho explicava Manolo després del partit.
9: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la zona 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
7: Un Espanyol que ha sumat 7 punts de 15 possibles, que dimarts jugarà contra el Rayo, en principi, a Butarque, al camp del Leganés, i que tancarà aquesta sèrie de 3 partits a casa divendres contra l'Elx.
0: Gràcies, Sergi.
7: Adeu.
0: a diferència de l'Espanyol, mal dia pel Girona a la segona divisió. Alfons Orina, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs sí, després de dues victòries consecutives, l'equip de Quique Álvarez va caure ahir a Montilivi contra el Castelló, que és nou líder de la categoria, per 1-2. I això que ahir el partit va començar de la millor manera possible, amb un gol de Júnior als 7 minuts de joc. Amb aquest gol, per cert, Júnior es va convertir alerta en el golejador més jove de la història del Girona, amb 17 anys, un mes i 4 dies. Però tot va canviar a la segona part, quan Abel Ruiz va ser expulsat per doble amonestació. Una expulsió que va condicionar la resta del partit, segons l'entrenador del Girona.
11: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
10: El Girona va aguantar fins al minut 36 de la segona part, però va acabar encaixant dos gols en només 5 minuts que van certificar la derrota. Els gironins ara són provisionalment desens, amb 7 punts, i dissabte que ve visiten el camp del Cádiz.
0: 10 minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa, 2 minuts i tornem per parlar de bàsquet. Alerta perquè el Barça ha guanyat la Lliga Catalana contra el Lleida, però s'ha deixat un soldat en combat. Brizuela s'ha lesionat. Ara mirem quina és l'abast de la lesió amb la informació de l'Ernest Macià, i també quan tornem parlem de tennis, de ciclisme i de Fórmula 1. 2 minuts i tornem.
12: La defensa del Barça ja es disposa a atacar.
13: Tot és possible un dia de partit.
14: Va la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
13: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'Entorquemada. Avui a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
17: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
18: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Les proves no han sortit bé.
20: M'estàs dient que tinc un fotocàncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
21: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
22: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
23: Sí, sí, puto ficus.
24: Les gilipolles també tenen càncer.
25: Bam! Em cau la catapalta a terra!
26: No! Dones de ràdio. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya migdia esports. Amb Sergi Camps.
0: 8 minuts i les 3, pendents de sentir Marc Márquez. Recordem que ha guanyat el Gran Premi de San Marino de MotoGP i és el nou líder de la categoria, però abans passo per l'Ernest Macià des de Tarragona. Ernest, què tal? Bona tarda de nou.
27: Com estem, Sergi?
0: A veure, bones notícies en clau esportiva pel Barça, perquè ha guanyat un títol, la Lliga Catalana contra el Lleida, però alerta perquè Brizuela s'ha lesionat, eh?
27: Sí, no anem bé, no anem bé. S'ha lesionat. Veurem l'abast de la lesió. Et puc localitzar quin punt se l'ha fet, perquè ha sortit sense recolzar la cama dreta i em preguntava si podia ser un tema de genoll. Sembla que és de turmell. Turmell dret, ha obert, ha fet un joc d'obrir el turmell i veurem si estem parlant d'un esguins o d'alguna cosa més i si és un esguins, de quin abast és. En tot cas, demà sabrem més sobre la gravetat i pinta que és molt difícil que pugui arribar a la Supercopa, però, insisteixo, les proves mèdiques ho determinaran. I llavors hi havia un altre jugador que, per cert, no se n'ha fet tan ressò, que és Oleg Balcerovski, que se l'ha vist al principi i ha desaparegut, no ha estat a pista en tota la segona part. Aquí sí que sembla que no hi ha res
0: Mira,
27: greu.
0: Mira, espera, Macià, ara m'ho acabes d'explicar. Un moment, passem pel circuit de Misano, perquè parla Marc Márquez, després d'aquesta victòria, nou líder del Mundial de MotoGP.
28: Márquez, el sentim en directe.
1: Mark, the last time we left Italy at Mugello, you were 102 points behind the World Championship leader. We will now leave Italy tonight with you leading the World Championship. How does it feel to be MotoGP World Championship leader
0: for the first time in
1: 2026?
2: Unreal. Feels unreal, but, never give up. I will push until the end. This is not done, but this is not over. So we are there in the championship, fighting against very good riders, especially Martin and Betts. But as we see today, we are riding in the limit, and a small mistake can cost a lot of points. And today is true that on the race, after the Bezzecchi mistake, I was a bit too confident, and then Martin attacked me. But then I regained again the confidence, I keep the pace, and yeah, happy, because that 37 points here in Misano means a lot.
1: Congratulations.
2: Thank you.
12: Molt bé, 37 punts aquí a Misano signifiquen molt, diu el Toro de Cervera, que ens ha explicat perfectament com ha anat aquesta cursa. Li hem preguntat com et sents sent líder del Mundial per primera vegada. Diu que és irreal, però que, evidentment, no ha tirat mai la tovallola i que no està fet, que hi som, ha dit, hi som, evidentment, que hi ets líder del Mundial, però que té grans rivals. I que avui, per exemple, doncs, ell i tots pilotant per sobre del límit, segurament. Diu que i, bé, ja ha dit, ha vingut a dir, Bezzecchi ha comès una petita radianata a terra, que és el que ens podria haver passat a tots. El que diu és que quan veu Bezzecchi caure, ell, com que té una sensació rara, també us passa, no, els pilots, no, Sara? Veus que el davant cau i dius, ei, aviam,
0: doncs les paraules de Marc Márquez amb els comentaris del Damià Aguilar a la transmissió de l'Univers MotoGP a l'àvia al web de Catalunya Ràdio. Macià, perdona, que t'he tallat, com estava explicant, no, que un altre jugador tampoc acaba de girar rodó, a banda de Brizuela.
27: Balcerovski, però no serà greu. S'ha trobat indisposat, no ha jugat en tota la segona part i ha sortit a recollir el trofeu, se'l veu una mica grogui, mareig, però no sembla que la cosa vagi a més. Recordem que el Barça ja té dos jugadors lesionats a dins i que, per tant, la de Balcerovski ens havia fet encendre totes les alarmes. Mbowan, el jugador britànic, podria arribar a la Supercopa, però no està segur i, doncs, evidentment, Makundu no hi serà perquè en té per 6 setmanes.
0: Molt bé, doncs, Macià, moltes gràcies. Fins ara.
27: A tu, Sergi.
0: I en tenis, aquesta nit.
3: Doncs, companys, amb el Joel Parra. Joel, primer títol de la temporada.
0: Volíem sentir un document sonor de la narració del triomf de Rybakin aquesta nit al US Open.
4: Two sets to one, 6-4, 5-7, 6-2.
0: En aquest moment, un Rybakina ha destronat Arina Sabalenka a Flushing Meadows, al fons.
10: Ho ha fet per partida doble. Rybakina primer li agafa el relleu com a campiona del US Open i després li prendrà, a partir de demà dilluns, la condició de número 1 del món. La tenista de Moscou, nacionalitzada del Kazakhstan, ha superat a la bielorussa en 3 sets, 6-4, 5-7 i 6-2. Segon gran slam de l'any per Rybakina, que ja va guanyar a Austràlia, també a Sabalenka, i tercer en total després del Wimbledon que va aconseguir el 2022. Sabalenka, per la seva banda, tanca el seu primer any sense aixecar cap gran slam des del 2022. A la final masculina, enfronta aquest vespre el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. Zverev juga la seva tercera final de gran slam consecutiva després del títol a Roland Garros i la de Wimbledon. Busca tancar el millor any de la seva carrera amb un segon gran slam i el número 1 de l'any superant a Jannik Sinner en cas de victòria. Ben Shelton, per la seva banda, juga la seva primera final de gran slam i també es juga a ser el primer tenista local a aixecar el títol des d'Andy Roddick alerta al 2003.
0: I al fons, més enllà de la raqueta, passem també pel ciclisme, perquè Enric Mas avui serà campió de la Vuelta, eh?
10: Ahir va superar l'últim gran repte que li quedava a l'etapa reina d'aquesta edició, en final al Collado del Alguacil, on Mas va aguantar els atacs dels seus principals perseguidors, Primoz Roglic i Félix Gall. Una etapa a la vintena que es va emportar Mikel Landa en solitari. A la meta, Enric Mas ho celebrava amb la veu totalment trencada per l'emoció.
5: Buah! Son emociones nuevas para mí, no sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
10: Enric Mas guanyarà, doncs, la seva primera gran cursa per etapes després d'haver fet podi 5 vegades a la Vuelta. Roglic, 4 vegades campió de la Ronda Espanyola, serà segon a 2 minuts i 15 segons i Félix Gall, que ja va ser segon al Giro d'Itàlia d'aquest any, serà tercer a 2 minuts i 44 segons. Avui, última etapa, amb inici i final a Granada de 112 quilòmetres. Això sí, per la perillositat del recorregut, els temps es prendran a 9,8 quilòmetres del final i potser fins i tot hi ha una aturada d'un minut com a protesta. L'inici està previst quan passin 20 minuts de les 4 i al final cap a un quart de 8 del vespre.
0: Gràcies, Gorina. I vinga, una de Fórmula 1 per acabar, perquè el vigent campió, l'anglès Lando Norris, sortirà des de la pole a Madrid. La cursa del Gran Premi d'Espanya al circuit de Madrid començarà a les 3 de la tarda. Enviat especial a Madrid, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
6: Sí, amb Norris que sortia des de la pole position, tot just d'aquí un minut a començar la volta d'instal·lació, amb Antonelli, el líder del Mundial des de la primera fila, compartint-la amb Norris, a la segona Verstappen i Hamilton, la tercera per Leclerc i Russell, mentre que els ídols locals, d'una banda Alonso sortia 17è i de l'altra Carlos Sainz des de la 20a posició, en un circuit ple de VIPs. Avui hi ha aquí pràcticament tota la plantilla del Real Madrid, també juntament amb José Mourinho, amb Zinedine Zidane, Rafa Nadal, Beckham, per tant aquí si vols VIPs, pràcticament els pots trobar pràcticament tots en l'estrena d'aquest Madrid que porta la Fórmula 1 aquí a Madrid gairebé després de 50 anys.
0: Doncs la cursa a les 3 de la tarda, gràcies Oriol Rodríguez. I a Roger Bosà, confirmem el descans al partit que teníem, que tenim en joc a Balaïdos.
7: I amb aquesta victòria de moment del Celta, després d'aquest gol de Ferran Jutglà al minut 40, l'ex del Barça, el descans, Celta 1, Màlaga 0.
0: Gràcies també al Roger Bosà. Ara butlletí informatiu i us deixem amb la TDT de Catalunya Ràdio, la TDT del Llevant Barça. El Barça ha de guanyar perquè continuen sent el líder en solitari d'aquesta primera divisió. Porta 4 de 4. Avui al Ciutat de València l'equip de Hansi Flick busca el 5 de 5.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Termo, amb DJ Glasshat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Aquest estiu ens remullem junts. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
4: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: done.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 13 de setembre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell ha tornat a convertir-se aquests dies en un punt de trobada per als amants del rockabilly, amb una nova edició del Hike Rockabilly, que s'ha celebrat del 2 al 6 de setembre. Durant 5 dies, la música, el ball, la moda i la cultura vinculada a aquest moviment han omplert diferents espais del municipi. El pavelló municipal Joan Ortoll ha estat un dels principals epicentres del festival. És aquí on es concentra bona part de l'activitat, amb els concerts de les principals bandes participants i un màrquet dedicat als amants d'aquesta cultura, on es podien trobar roba, complements, vinils i tota mena d'articles relacionats amb el món del rockabilly. I la música no s'ha quedat a dins del pavelló. A l'exterior, una carpa s'ha convertit també en una pista de ball, on els assistents han continuat gaudint de la música i han posat en pràctica els passos de rockabilly durant bona part de la jornada. Un festival que un any més ha tret públic procedent de diferents punts del món. Un dels assistents és Jürgen Lina. Ha arribat des d'Alemanya i enguany hi participa per 11a vegada. Explica que el que més li agrada és el bon ambient del festival, el clima de Calafell i sobretot el bon rotllo entre les persones que hi arriben des de diferents països.
2: Yeah, it's now the 11th time. Because the weather and the people, it's a nice festival. Yeah, the town is nice. Because all people are very sweet and nobody is angry about when you're not talking about Spain or something else. It's pretty nice here.
0: També hi ha assistents que han vingut des de més a prop. És el cas de l'Olga Navarro de Mallorca, que explica que ve cada any al Hike Rockabilly i que un dels principals atractius és poder retrobar-se amb amics procedents de diferents països.
3: Yo vengo desde el miércoles hasta el martes, así que unos 6 días. Bueno, vengo cada año y siempre puntual a esta fecha, lo paso muy bien y me gusta. Reúne gente de todo el mundo, y nos encontramos amigos que cada año nos encontramos aquí, vienen de México, Estados Unidos, incluso de Japón. Entonces un encuentro por un motivo y es una alegría porque vuelves a encontrarte con amigos de años.
0: Entre el públic internacional també hi trobem Jobson, brasiler resident a Alemanya que posa l'accent a l'ambient que respira durant aquests dies a Calafell. Ha destacat el bon rotllo entre els assistents, l'energia positiva i sobretot les ganes de divertir-se que comparteixen tots els participants.
4: É maravilhoso aquí, acho perfeito, só que é muito quente, caliente, mais que o Brasil. Mas eu estou gostando muito, é uma experiência maravilhosa e aconselho todos a virem no evento, porque é bom demais. Ah, eu acho que o clima, as pessoas, a animação.

0: It's a little bit hot, but the rest is perfect, really.
1: I entre els visitants més veterans hi ha Danilo, procedent d'Itàlia, que fa ni més ni menys que 20 anys que assisteix al festival. Un dels elements que més valora és precisament l'entorn de Calafell i especialment la proximitat del mar.
2: Me gusta mucho. Yo vengo la... Esta es la mia ventésima vuelta, no sé. Me gusta la compañía, los amigos y la música. Me gusta el mar, muy lindo. Y nosotros en Milano no tenemos el mar.
1: Amb aquesta combinació de música en directe, ball, mercat especialitzat i ambient internacional, el Highgate Rockabilly ha tornat a demostrar la seva capacitat per reunir aficionats procedents de tot el món al municipi. Al llarg de la setmana, el festival i les activitats paral·leles també s'han estès pels carrers, mercats i la platja. En edicions més multitudinàries, amb grans concerts oberts, s'ha arribat a registrar pics de 7.500 assistents. Pel que fa als concerts principals, que han tingut lloc al pavelló Genor Tortoll, l'aforament és més limitat per qüestions d'espai i seguretat, amb una capacitat habitual d'entre 1.500 i 2.000 persones. Els abonaments per les nits principals acostumen a exaurir-se amb mesos d'antelació. Una afluència que confirma un any més el pes internacional d'un festival que ha convertit Calafell en una de les grans cites europees per als amants del rockabilly.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Seguim endavant amb més notícies. L'Ajuntament de Calafell ja treballa per posar en marxa una nova campanya de bons per incentivar les compres al comerç local durant la temporada baixa. La iniciativa es farà del 13 al 30 de novembre, amb els dos dies inclosos, i destinarà 100.000 euros. Es tracta de la setena edició d'una campanya que, segons el consistori, és una de les que té més èxit i genera un impacte important de l'activitat comercial. Els bons es podran descarregar a partir del 13 de novembre i cada persona en podrà obtenir un màxim de 4. Cada bo permetrà obtenir 10 euros de descompte per cada 30 de compra. Caldrà estar atent, però el període de validesa, els bons tindran una vigència de 7 dies des del moment de la descàrrega. Si no s'utilitzen dins d'aquest termini, caducaran i tornaran a quedar disponibles. Els bons es podran utilitzar en establiments adherits a la campanya que estaran identificats amb un adhesiu a l'entrada. La iniciativa inclou una àmplia varietat de sectors, com ara moda, calçada, calçat, complements, esport, joguines, llibreries, perfumeria i cosmètica, òptiques, joieries, floristeries, entre molts altres. També hi podran participar establiments d'hostaleria, en aquest cas els bons, només es podran aplicar al consum que es faci al mateix establiment. Els bons són una eina per continuar donant suport al comerç local. En una entrevista per Calafell Ràdio, calafell.tv, la regidora ha parlat de la importància de sumar-hi nous establiments i comerços a la campanya. Ha explicat com fer-ho. Escoltem a Lluís Alastre.
4: El sistema que es fa prèviament per als establiments també que estiguin escoltant i llavors vulguin registrar-se i poder ser un establiment adherit a la campanya, prèviament, 3 setmanes abans, el que és des de la regidoria de comerç, sempre se'ls agafa, se'ls hi passa mail, el que és a les associacions de comerciants, que menys és molt fàcil perquè llavors fan difusió amb els seus socis, doncs s'han d'agafar, s'han de registrar, han de presentar el que és... a la Cambra de Comerç, conforme doncs, li demanaran una sèrie de documentació, bàsicament això acaba sent com una subvenció per l'establiment, perquè hi ha una part econòmica que la posa l'Ajuntament i després les altres dues parts és el client quan va comprar. Llavors, de documentació els demanaran estar al corrent de pagament, doncs que de vegades pots tenir o millor una simple multa de la zona blava o el rebut de brossa que se t'ha passat, que no tens un millor domiciliat. Doncs és molt important doncs, que ho tinguin al corrent de tot. Llavors és certificat de seguretat social, certificat d'Hisenda, val? Que els hi surti tot net, i els demanen això i ho tindran de presentar directament, és amb un correu, tot això sempre es facilita perquè sigui molt fàcil.
1: Com dèiem, els bons es podran descarregar a partir del mateix 13 de novembre i cada persona en podrà obtenir un màxim de 4.
4: S'obre a les 9 del matí, que de vegades la gent es pensa que és a les 12 de la nit i estan allà a les 12 de la nit fent tot el possible, es fiquen alarmes allà amb els correus i tot per descarregar-se. Doncs el primer dia s'obre a les 9 del matí. Llavors, el primer dia que es fa l'obertura, la gent se descarrega i ja quin dia, o sigui, ja us dic que és el dia 9 a les... el dia 13 a les 9 del matí, llavors

0: ja es pot agafar i es pot anar ja per fer aquest ús d'aquests bons. Per registrar-se han de fer-ho a bons.calafell.cat i igualment tot això a través de la web de l'Ajuntament, a través del Vilamar Centre, doncs us sortirà sempre a l'enllaç per poder agafar i per poder, que sigui molt més fàcil.
1: Aquesta serà la setena campanya de bons que es fa al municipi de Calafell. La iniciativa es va posar en marxa inicialment per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid, però amb el temps s'ha consolidat com una eina de dinamització comercial, especialment durant els períodes de menor activitat. L'objectiu continua sent triple: fomentar les compres als establiments de Calafell, incrementar els ingressos dels comerços i serveis adherits i alhora donar visibilitat i promocionar l'oferta comercial del municipi.
2: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
1: Un turista de 45 anys i de nacionalitat anglesa ha mort aquest passat dissabte en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Segons ha informat Protecció Civil, volia arribar nadant a la platja, però no ho ha aconseguit. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va rebre l'avís al voltant de les 7 de la tarda i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Amb aquesta víctima ja són 26 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansat. S'han de seguir sempre les indicacions del Servei de Socorrisme.
2: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Les escoles de Calafell inicien el retorn a les aules als alumnes d'infantil, primària, ESO i altres. El nou any acadèmic arriba a Catalunya amb xifres rècord en recursos d'integració, la regulació de la IA, la intel·ligència artificial, a les aules i sota l'ombra d'una convocatòria de vaga educativa per aquesta primera jornada. El dia que més d'un milió d'alumnes tornen a les aules, el conflicte amb educació continua allà on era l'últim dia de classe. Avui dimarts comença el nou curs escolar per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i FP bàsica a Catalunya en una jornada marcada per aquest retorn a les aules després de les vacances d'estiu. En total estan cridats a aturar-se 94.422 professionals. L'escola concertada no està cridada a la vaga i s'espera que faci classes amb total normalitat. L'inici de curs destaca per diversos elements transversals fixats pel Departament d'Educació. Escoltem a la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Calafell, la Manal.
3: Sí, de fet, ja s'han comunicat a les famílies doncs, quins serveis mínims hi haurà als centres. Tindrem un inici de curs que podrem dir que es farà en dues tandes, unes el dia 8 i unes el dia 9, però tot funciona amb normalitat. Tots els centres doncs, bueno, ja han començat la seva activitat, han pogut fer les reunions amb els mestres, tant amb les famílies també, i això doncs, és un molt bon punt de partida.
1: Més de 4.000, 5.000 alumnes comencen les classes avui a Calafell. Així ho ha detallat la regidora.
3: Al municipi, si només agafem primària i secundària, doncs més de 4.500 alumnes. Això vol dir que dia rere dia anem rebent matrícules vives. Sabem que som un municipi doncs, que constantment les tenim. Sabem i som conscients de que hi ha alumnes que no poden iniciar el curs perquè encara no tenen l'assignació. Sí que demanaria paciència, sé que és complicat, però una miqueta més de paciència, perquè això és tot un consell i aleshores van fent, no és que no hi hagi cap, però és a comptagotes.
1: També ha parlat de les ràtios, escoltem-la.
3: Les ràtios doncs, ja les sabem, estem allà al límit intentant doncs, amb el departament, tant com ens van dir la figura del coeducador, tant com de dividir els grups, sí que és veritat que tenim manca d'espais i això és el que dificulta a vegades poder dividir aquests grups.
2: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Segur de Calafell ja disposa del primer aparcament segur i tancat per a bicicletes. El nou bici tancat està situat a la plaça de Lola Boronat, just davant de l'estació de Rodalies. Té capacitat per a 58 bicicletes. La instal·lació ha estat impulsada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, amb una inversió de més de 19.000 euros finançada íntegrament en fons europeus Next Generation. Les obres ja estan finalitzades i es posaran en funcionament després de l'estiu. Ara l'Ajuntament assumeix el manteniment i l'explotació de l'equipament. Ho explica el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín.
4: Bé, la instal·lació ja està acabada a nivell tècnic. És un tema doncs, que ara s'ha fet una sessió des de la Generalitat de Catalunya per d'aquest espai, el qual doncs, de manera imminent, ara estem en període estival i hem de fer una petita posada en servei, fer una neteja general i preparar una mica l'espai pels usuaris. De manera imminent l'obrirem i serà de caràcter gratuït durant 2 anys, en el qual doncs, registrant-nos les persones usuàries a l'aplicació de la Generalitat doncs, podran accedir, deixar les bicicletes i els patinets i per tant doncs, començar a gaudir doncs, d'aquest equipament que tenim doncs, aquí al costat de l'estació.
1: El principal objectiu del bici tancat és facilitar la combinació entre la bicicleta i el tren. D'aquesta manera, els usuaris poden arribar a l'estació en bicicleta, deixar-la en un espai tancat i segur i continuar el trajecte amb tren. Com explicava el regidor, per utilitzar-lo cal registrar-se a través de l'aplicació gratuïta a la web del Pàrquing Verd. Un cop registrat, l'usuari obté un codi personal d'accés i ha de registrar també la bicicleta. L'aparcament funciona a les 24 hores del dia als 365 dies de l'any. No cal reservar plaça i cada bicicleta ocupa una única plaça, però sí que és necessari deixar-la subjectada. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius. El servei ofereix guixetes per guardar objectes personals i eines i material per poder reparar petites incidències.
4: Disposa de lo que són guardioles perquè els usuaris puguin guardar les seves pertenències en aquests espais. Aquest aparell amb una moneda de com la aquí hi ha una posada de simulació, però és un aparell que lo que fa és si algú té una punxada de la bicicleta o ha de reparar una cadena o fer alguna cosa, hi ha aquest aparell que lo que hi ha és eines per poder arranjar les bicicletes o els patinets i que quedi tot això tancat. També hi ha una bomba d'aire per poder inflar les rodes.
1: El recinte on guardar les bicicletes o patinets compta amb diferents sistemes de control i seguretat, ho ha explicat el regidor Miguel Ángel Perín.
4: Té sensors de moviment, té càmeres i té sensors de foc. Per tant, doncs, també disposa d'extintor i té un sistema d'enregistrament d'imatges en el qual doncs, les persones que accedeixen doncs, estan registrades. Aquesta càmera doncs, té accés a la policia per veure si hi ha furts o si hi ha algun tipus de problema dins d'aquest espai, que al final no deixa de ser un espai municipal, i com es pot veure doncs, té un doble sistema de seguretat, una xarxa més uns bambús d'aquestos que són molt forts i per tant doncs, dona aquesta seguretat als usuaris.
1: El bici tancat de segur forma part d'un projecte de la Generalitat, com dèiem, per instal·lar aparcaments segurs per a bicicletes a diferents estacions ferroviàries catalanes i fomentar així la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic. De fet, el programa d'actuació de la bicicleta de la Generalitat preveu la instal·lació de 40 bici tancats al costat d'estacions ferroviàries de Catalunya. Amb aquesta nova infraestructura, segur de Calafell fa un pas més en la promoció d'una mobilitat més sostenible.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Agents de la Policia Nacional en una operació desenvolupada conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Colòmbia han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La xarxa captava a Colòmbia persones amb vulnerabilitat econòmica i social mitjançant falses promeses de formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, les víctimes eren rebudes per altres membres de l'organització i traslladades a establiments de restauració d'ocupació situats a Tarragona i Madrid, on eren explotades laboralment sota el pretext d'eixugar el deute contret pel desplaçament. Tres persones han estat detingudes a Tarragona a la darrera fase de l'operació. Els arrestats són dues dones de 54 i 41 anys de nacionalitat espanyola i colombiana i un home de 45 anys colombià. Sobre ells pesaven ordres internacionals de detenció emeses per les autoritats colombianes per la seva presumpta participació en activitats de l'organització. Els detinguts han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional, òrgan competent en relació amb ordres internacionals de detenció emeses amb les autoritats colombianes. La investigació va començar el novembre de l'any 2023, quan els agents van aconseguir desarticular una organització assentada a Torredembarra dedicada a captar ciutadans colombians sota l'aparença de programes formatius i pràctiques. Les víctimes eren incorporades a establiments d'hostaleria on eren sotmeses a explotació laboral. Es va constatar que l'organització comptava amb una estructura jerarquitzada i perfectament definida. En nombrosos casos, la mateixa organització gestionava el trasllat de les víctimes, generant un deute econòmic que era utilitzat com a instrument de control i de coacció. Per tant, doncs, el balanç global de l'operació ascendeix a 30 persones detingudes des de l'any 2023 i 57 potencials víctimes localitzades, actuant sobre totes les dades de l'activitat delictiva, des de la captació en origen fins a l'explotació laboral a Espanya.
2: Plana de successos.
1: Ho hem dit en començant titulars. Una explosió a un dels laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha causat tres ferits aquest dilluns al matí. Dos d'ells, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre una altra dona ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Escoltem les declaracions de la vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, la Fàtima.
5: Amb la que s'estaven preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i tres treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió, perquè clar, no deixa de ser doncs, un material químic doncs, perillós. En principi els tres ferits s'han pogut dutxar immediatament, però evidentment doncs, tenen algun tall, han sortit pel seu propi peu, ells mateixos han avisat el 112, sembla que hi ha un ferit una miqueta que necessita una atenció més particular per les seves condicions.
1: El degà de la Facultat de Química, Joan Carvajal, explica que ha caigut com a molt un litre d'àcid nitric quan estaven manipulant el producte químic.
6: S'estava produint la transferència des d'una ampolla gran de 5 litres a ampolles més petites d'un litre. I el que ha caigut al terra és una d'aquestes ampolles d'un litre, val? Per tant, no hi ha més vessament que aquest litre que s'hagi pogut, que tampoc sabem si està bé ple del tot, perquè estaven fent la transferència en aquell moment. Per tant, és possible que encara hi hagués menys d'un litre amb el producte que s'ha vessat.
1: Segons han explicat, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes, sota campana amb tots els EPI posats, però una ampolla ha caigut a terra i això és el que ha produït aquesta mena de deflagració. Per tant, doncs, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, ha atès aquestes tres persones, una mai una dona han estat greu, traslladades, com dèiem, a l'Hospital Joan 23, i una altra, menys greu, ingressada a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. L'edifici i, segons diuen, els bombers no ha patit danys estructurals arran de la deflagració.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
1: Canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del pas subterrani del carrer Rin. Es tracta d'un nou pas per a vianants i ciclistes per sota de les vies del ferrocarril que uneix el carrer Rin amb el carrer Baixador. Aquesta comunicació permetrà donar major permeabilitat a la via del ferrocarril i recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible per als dos costats, un fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. El projecte tenia un pressupost de més de 2 milions d'euros, però l'adjudicació de l'empresa guanyadora Artifacts ha fet una oferta per 1.700.000. Es tracta del pas que té major cost econòmic del que manquen per fer al municipi. A més, uneix els eixos més importants comercialment de Segur, com són l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin. Per això se li ha donat una prioritat, apunten des de l'Ajuntament de Calafell. L'any 2003, un grup de veïns havien entrat signatures demanant aquest pas soterrani. Des de llavors, l'Ajuntament de Calafell va encarregar el projecte, el va exposar al públic, va tramitar l'aprovació del projecte per part de DIF, va dotar l'obra de pressupost municipal i ara s'ha fet la licitació. La previsió de l'inici de les obres és el mes de novembre o desembre d'enguany, ja que manca tramitar l'autorització de DIF per començar les obres. Després d'aquest pas, l'Ajuntament de Calafell encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur, Josep Carner, a Masmel i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament ja està preparant la licitació de la nova passarel·la a la Ciutadella Ibèrica, que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda. La permeabilització de la via del ferrocarril serà una de les prioritats, doncs, de l'Ajuntament per formar part de la millora de la mobilitat i facilitar els recorreguts a peu o bé amb bicicleta.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Un apunt, parlem de canvi temporal de parades a motiu de les obres de millora de les voreres a l'Avinguda Lluís Companys. Les línies R2B i R3B modificaran temporalment dues de les seves parades. Serà, per tant, doncs, fins a finals del mes de desembre. Les parades habituals, Lluís Companys, Estació de Rodalies, Lluís Companys, Garona, es traslladen a Passeig Marítim, Sena, Passeig Marítim, Loira.
2: Les notícies del Baix Penedès.
1: La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que l'Ajuntament del Vendrell instal·larà noves lluminàries solars al tram de carretera que connecta el municipi amb la carretera C-51, després de la reclamació presentada per la manca d'enllumenat en aquesta zona. L'entitat havia registrat el passat 18 de juliol una petició formal per reclamar una solució davant la falta de funcionament de l'enllumenat públic tant en aquest tram de carretera com en el seu pas inferior, una situació que, segons denunciaven, generava inseguretat entre les persones que hi circulen. Ara, el consistori vendrellenc ha confirmat per escrit que preveu instal·lar llums solars al tram de carretera, amb l'objectiu de recuperar i millorar la il·luminació. La Xarxa Vendrellenca celebra que la seva insistència hagi donat resultat, tot i que assegura que farà un seguiment de l'actuació. El pas inferior, però, continuarà sense enllumenat. Segons ha informat l'Ajuntament del Vendrell, les seves característiques no permeten aplicar-hi una solució solar i els robatoris recurrents de cable de coure dificulten mantenir una instal·lació convencional. La Federació considera que aquesta situació deixa sense resoldre una part important del problema i reclama que s'estudiï una solució definitiva per il·luminar el pas inferior, inclosa la possibilitat d'instal·lar una nova línia de coure amb mesures de protecció que evitin nous robatoris. La Xarxa Vendrellenca assegura que mantindrà el seguiment d'aquest expedient.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
1: SATSE Catalunya ha avisat que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que el sindicat ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també ha constatat que més del 80% dels pacients ha admès que la demora a l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut i que gairebé 9 de cada 10 ha apuntat que la sanitat pública no disposa de prous professionals per cobrir les necessitats de la població. Per tot plegat, SATSE ha exigit un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu, reduir les demores assistencials i situar aquesta disciplina al lloc que li correspon, El sondeig ha mostrat que el 75% de les persones participants ha necessitat atenció fisioterapèutica durant els darrers 5 anys i que les esperes han estat de diversos mesos i fins i tot superiors a un any en alguns casos. Més del 80% dels enquestats ha indicat que la demora va afectar de manera important a la seva salut, provocant més dolor, una recuperació més lenta, pèrdua de mobilitat i dificultats tant laborals com en activitats quotidianes. Tot i això, la valoració de la fisioteràpia és molt elevada, ja que més del 85% dels participants li ha atorgat una puntuació de 8 sobre 10. La ciutadania envia un missatge molt clar. La fisioteràpia és un servei essencial i no pot continuar sent inaccessible per manca de recursos. Per tot plegat, SATSE ha demanat augmentar les plantilles, reforçar la presència de fisioterapeutes a l'atenció primària, reduir les llistes d'espera i incrementar els recursos destinats a aquest àmbit assistencial. Fins aquí l'informatiu d'avui, diumenge 13 de setembre. Hem fet un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana. Gràcies.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio. Calafell Ràdio FM.
7: It's summertime. Això és Calafell Ràdio.
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duaraves. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu,

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Time. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80!

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz estiu. Amb aquesta hora matinal del diumenge de l'estiu i amb el jazz de Calafell Ràdio intentem portar la música més suau, més tranquil·la per començar un diumenge. I avui ho farem amb dues coses interessantíssimes que han sortit aquest any, 2018, i que les dues que estan gravades en directe. I això, com tots sabeu, ens agrada molt. La possibilitat d'escoltar les músiques en directe sempre és molt més important que amb estudis de gravació, amb la majoria de gravacions. El primer que presentem és el doctor Lonnie Smith amb el seu Hammond B3 i amb ell el Jonathan Blake a la bateria i el Jonathan Kreisberg a la guitarra. Això va ser una gravació que van fer el 2017 en directe al New Jazz Masters durant la celebració del 75 aniversari del Jazz Standard de New York. Ell sempre havia dit, i les informacions, en aquest cas de Blue Note, que és l'editorial que ha tret aquest àlbum, és el segon que ha tret des del 1968-70, que van ser mítiques les gravacions del doctor Lonnie Smith amb la Blue Note. El 2016 va treure un CD també amb molt d'èxit, que s'anomena Evolution, i aquesta és la segona gravació. I el que es deia, les notes que informen d'aquest àlbum a la pàgina, a la pròpia pàgina de Blue Note, és que el propi Lonnie Smith volia que això fos així, no? Que fos en directe, perquè ell diu que se sent molt més bé, molt més acollit, i el sentiment i l'ànima li surt molt més fàcilment. Aquest àlbum s'anomena, traduït, Tots en la meva ment, i possiblement sigui això, no? Comencem amb Juju, de Wayne Shorter, on hi ha aquest sentiment i aquesta emotivitat del senyor Smith.

I de les 7 gravacions que hi ha amb aquest CD, interessantíssim, no hi ha molts músics actualment amb el Hammond B3. Aquest és el gran mestre del Hammond B3. Us el recomano totalment. El doctor Lonnie Smith, amb Hall in My Mind, el nom de l'àlbum, com us he dit abans, tots a la meva ment. I passem ara amb una de composició pròpia d'ell, de Lonnie Smith. S'anomena Alhambra, i aquí hi ha un virtuosisme total, perquè al començament ja veureu que hi ha un sol, una trompeta amb sordina que surt, com no, del seu orgue. Escoltem-ho.

I la tercera que us posaré d'aquestes set que formen aquest CD és una cosa molt especial i que està una mica diferent de totes les gravacions de l'àlbum. Aquí hi ha una invitada, que és la senyora Alicia Olatuja, amb una veu brutal, amb un sorprenent rang vocal i amb una composició del propi Lonnie Smith que s'anomena Tot amb la meva ment, que és el nom de l'àlbum. Ell també canta, el Lonnie Smith toca els teclats, l'òrgan, el Hammond B3, és el compositor de diverses de les composicions i en aquest cas diu que va ser un motiu importantíssim per tornar a cantar. Veureu aquest duo que és fantàstic.

Deixem ja el senyor, el doctor Weiser, Loini Smith, i passem d'una gravació, com era la que hem escoltat, del gener d'aquest any, a una del 23, que va sortir al mercat el 23 de març d'aquest any també. Estem parlant d'una de les gravacions, de l'última gravació del senyor Aril Andersen amb el Paolo Vinacia i el Tony Smith. Aquest fantàstic trio que des de fa més d'uns 10 anys ha fet diverses gravacions, jo em sembla que n'hi ha 3 o 4, per ECM. Aquesta és l'última, s'anomena Ciències Internes, i és un àlbum que tindríem d'haver dedicat ja, amb l'hora del jazz, no de l'estiu, sinó la normal, un bon espai, però la mort de Cecil Taylor ens va fer tota una sèrie de programes intensos per recordar la memòria d'ell. Avui el portem amb tres composicions. De les 6 que hi ha a l'àlbum, no us dic res més, comencem amb el que es deia abans, amb la ciència.

Ari Landersen ha sigut per mi un dels bàsics amb la discoteca que tinc d'ECM. Jo crec que possiblement va ser el primer LP que vaig comprar d'ECM va ser del primer grup originari als anys 70 d'Erik Andersen. Com sabeu, en aquells moments la música nòrdica dels països nòrdics era bàsica amb la programació d'ECM. Aquí hi ha una barreja entre un italià, l'extraordinari bateria Paolo Minanzia, el Tony Smith, un anglès sensacional, i ell amb el seu contrabaix. Seguim amb aquest àlbum i ara ve el del nord, del vent nord, en la que veureu que hi ha un lirisme que sempre apareix quan hi ha músics nòrdics entremig i una atmosfera fantàstica.

I l'última que escoltarem d'aquest fantàstic àlbum de l'ECM, la referència de l'ECM és el 2594, si us interessa. El nom us he dit In-House Ciència, i precisament ara escoltarem l'última d'aquest àlbum, que és In-House. Això va estar gravat, va ser un enregistrament per l'ORF del 29 de setembre del 2016, el Jazz Freunde Band Hits, a la vila de Rostind, a Àustria. I l'ECM, bueno, va estar allí gravant-ho, el concert aquest. Pràcticament hem fet un començament de concert, un punt intermig, amb aquesta peça de lírica última que hem escoltat, i escoltarem l'última part amb una velocitat extraordinària, amb un ritme brutal i amb una exhibició total del bateria Paolo Vinancia, que amb la seva musicalitat arrastra tot aquest grup amb aquesta composició. M'interessava posar aquesta última peça, precisament per això, perquè aquí el que explica Eric Anderson d'aquest àlbum és que hi ha espai per tothom. Tothom pot ser el líder, tothom pot ser el que porta el moment en què vol, pot fer el seu solo, en el moment en què vol pot fer el que vulgui, com ell que diu, però sí que sempre hi ha ell que és el que ha portat aquestes composicions, totes són d'ell, de l'Eric Anderson, i com veieu és un grup, un trio d'aquests fantàstics que podem disfrutar actualment. Eric Anderson, Paolo Vinancia i Tony Smith. D'aquesta manera us deixem, com sempre, seu bon estiu, que sigueu bons i sobretot que escolteu jazz. I avui, com a cosa excepcional, la Kelly ens ha fet el control. Gràcies.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic i ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacionala Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.